0: Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sous a dalt al rec.
1: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot bé.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

I shouldn't have come here.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'eliminar de manera integral aquest tòxic. El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ara mateix passen 3 minuts gairebé de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident fa tot just uns instants que deixa el vehicle al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la AP7, en sentit sud i que ja provoca aproximadament uns 4 quilòmetres de retencions. També des de primera hora del matí trobem un vehicle avariat, també de fa tot just uns instants, a l'altura del Papiol, a la mateixa AP7, on es talla un carril de circulació, en aquest cas, però en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals intenses des del Vallès per la C58 en direcció a Barcelona. També per la mateixa AP7 hi ha cues en sentit sud de manera intermitent entre Mollet i Barberà del Vallès. Des del Nus de la Trinitat també ja es fan retencions intenses cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, el vessant Llobregat, doncs també cap a la capital catalana, hi ha retencions intermitents des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la P23. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
2: Doncs tanquem portada, com sempre, amb la previsió del temps que ens porta Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Desperta aquesta primera jornada laborable per la majoria i ho fa amb força núvols a gran part del país. De fet, al llarg d'aquest matí, un cel força tapat a les comarques de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu, a cavall de Tarragona i Barcelona i fins i tot amb alguns ruixats, especialment a la costa nord-tarragonina o al voltant del delta del Llobregat, ja que aquesta nit passada ha plogut amb moltes ganes, per exemple, al Prat del Llobregat. Al llarg d'aquesta tarda continuaran les clarianes sobretot al nord de Girona, a gran part de l'Alt Pirineu, i en canvi núvols més gruixuts a les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona o les de Barcelona, i una altra vegada amb algun xàfec local però intens. Compte, per exemple, a l'àrea metropolitana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta

0: 9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els reis d'Espanya, viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis del Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I també la Guàrdia Civil ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquest 12 d'octubre la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. La jornada ha servit per reconèixer diverses actuacions policials amb la imposició de condecoracions i el lliurament de distincions a agents de la Guàrdia Civil i de diferents policies locals. L'acte també ha estat marcat pel record del tiroteig que va tenir lloc a Terrassa a principis d'aquest mes, en què dos agents d'aquest cos policial van resultar ferits. Segons s'ha explicat durant la celebració, tots dos es troben fora de perill. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge a prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat aturats en altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions al director general de presidència de Renfe, Sergio Bueno.
1: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
0: L'operatiu especial de trànsit per aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes, totes 3 motoristes. La darrera mort ha estat la d'un home de 60 anys a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. Diumenge perdia la vida un altre motorista a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en un xoc amb una altra motocicleta. La primera víctima mortal del cap de setmana es va produir dissabte a la C-65 a Girona, quan un motorista va morir en xocar contra un cotxe. En el que va d'any, ja han mort 99 persones a les carreteres catalanes. Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt.

0: han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut acumular reserves. Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica Lamont Carvajal.
1: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
0: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
2: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
0: Minuts i arribarem a un quart de vuit del matí. Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Antoni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
3: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
0: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
4: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningú problema a l'hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona agressió que s'ha produït aquest dilluns al migdia.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Amb la campanya de tardor ja en marxa, el Banc de Sang i Teixits alerta d'una situació de reserves ajustades. Per esbrinar-ho, perquè ens expliqui en concreció quins són bàsicament els sectors més afectats, parlem amb Àgueda Ancochea, que és cap de centres del banc, per entendre el que deia, quina és la fotografia real, quins factors hi influeixen i com es treballa, en tot cas, per garantir que cap hospital hagi de posposar intervencions per falta de sang. Àgueda Ancochea, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia.
0: Ho deia, amb la campanya de tardor ja en marxa, expliqui'ns quin és avui mateix el nivell real de reserves de sang i plasma a Catalunya.
6: A veure, el nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya. Però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Parlem en general o hi ha alguns components més tensionats? No sé si els glòbuls vermells, les plaquetes, el plasma...
6: A veure, nosaltres necessitem tots els components sanguinis. Si bé és cert que hi ha components sanguinis com els glòbuls vermells en determinats grups que són més crítics que d'altres, no? Nosaltres sempre diem que tots aquells els grups que són RHD negatius són menys freqüents i es necessiten per més gent en el sentit de que són compatibles amb més persones i, per tant, sempre són més necessaris i sempre estan en més risc.
0: Vostè parlava de les pluges dels últims dies, però també és cert que la calor s'ha allargat enguany fins a entrat l'octubre. Aquest canvi en la climatologia, i no vull parlar de canvi climàtic, però sí en els hàbits habituals, no? Quan la calor s'acaba abans o s'allarga més, com ha estat el cas d'aquest any, deia, aquest canvi en la climatologia afecta la regularitat de les donacions, afecta el comportament dels donants?
6: Moltíssim, afecta moltíssim. Penseu que les temperatures extremes fan que s'hagin de cancel·lar campanyes de la mateixa manera que, òbviament, la impossibilitat de desplaçament de les persones també, no? Llavors, en aquest punt en els que ens trobem, quan les temperatures són molt altes i durant molt de temps, l'efecte estiu, l'efecte de davallada d'estiu, continua durant més temps i, per tant, les reserves se'n poden ressentir més.
0: Aquesta tardor, pel que tinc entès, heu reforçat la presència de les unitats mòbils i també de donació en els punts municipals. Quin és l'objectiu d'aquesta estratègia? Què voleu? Incrementar el volum de donacions? Buscar nous perfils de donants? Les dues coses? No sé, ja potser estic responent jo sola a la pregunta, però vaja, digui'ns.
6: Sobretot el que volem és apropar a la gent que sigui fàcil per ells donar. Val? Penseu que els models de comportament des de l'època de la pandèmia han canviat i ara actualment la gent ja no s'apropa tant als hospitals. A més, els hospitals estan fora de l'abast i tots sabem el ritme de vida que portem. Llavors, el que pretén el Banc de Sang és apropar a la població i fer fàcil donar, no? Que això no sigui un impediment.
0: No sé quin és el perfil de donant a Catalunya avui, no sé, fa temps que poseu el focus en captar públic jove, no sé si ho esteu aconseguint i, en tot cas, quines són les principals traves que hi trobeu?
6: A veure, la gent jove està venint i jo crec que tenim molt bona resposta en general de la població. El que sí que és cert és que falta, sorprèn a vegades parlant amb la gent, que encara hi ha molta gent que no coneix què és la donació de sang o, si més no, té com una sèrie de barreres, no, que del fet de no conèixer-ho, que fa que no vinguin. El perfil de donant a dia d'avui segueix sent una persona de mitjana edat, 40-50 anys, sobretot dona, però bueno, seguim reforçant. Penseu que cada any, per motius de salut o per motius d'edat, hi ha gent que ha de deixar de donar, tot i que no ho vulguin, i per tant seguim reforçant també molt que aquesta gent jove s'apropi i vingui a provar l'experiència.
0: Águeda Encochea, gràcies per atendre'ns aquest matí. Queda feta la crida, si més no, ja hem volgut contribuir una mica aquest matí de dimarts, que sembla dilluns.
6: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
7: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
8: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
7: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Verdagy. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
9: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I l'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat dels de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs, després de la Copa Catalunya i la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
10: A veure, sabíem que era una final que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que

0: arribarem a 7:45 explicant-vos que fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
1: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
2: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
1: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: La Fundació Miró s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Serra i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N, aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, i la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. Dels esports, el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Imagines, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 accidents actius. El primer deixa un vehicle al voral de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El segon ha estat a la C58 a Sabadell cap a Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident s'ha produït a la B23 a Molins de Rei, que deixa 4 quilòmetres de retencions també cap a la capital catalana. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol, on es talla un carril de circulació en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest matí el cel estarà especialment tapat a la Catalunya central, a les valls del Prepirineu i entre les comarques de Tarragona i Barcelona. També tindrem algun ruixat, sobretot a la costa nord de Tarragona i al voltant del delta del Llobregat, on aquesta nit ja hi ha plogut amb intensitat, per exemple, al Prat del Llobregat. A la tarda s'obriran més clarianes, especialment al nord de Girona i a bona part del Pirineu. En canvi, els núvols continuaran sent abundants i més gruixuts a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, on no es descarta algun xàfec localment intens, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc, després, sobretot, de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part, sobretot, dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 més han quedat aturats en d'altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions el director general de Presidència de Renfe, Sergio Bueno.
2: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todo, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut, doncs, acumular reserves. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. En parlem tot seguit amb Josep Simó. Ell és director d'infraestructures de l'Agència Catalana de Residus. Senyor Simó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Ho deia ara, eh? L'AMB afirma que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. Per què resulta insuficient? On hi trobem el coll d'ampolla?
3: Bé, el sistema de recollida en contenidors oberts és voluntari i, per tant, aquí depèn de la voluntat de les persones d'ubicar els diferents residus en els contenidors que pertoca. I veiem que aquest sistema de contenidors, que ja està implantat des de fa molts anys a l'àmbit metropolità i també arreu de Catalunya, doncs no acaba de superar aquest valor més o menys mig, que no arriba al 50% de la recollida.
1: Ho dèiem, el reciclatge, per tant, està estancat. Generalitzar la recollida individualitzada, com proposa l'AMB, és la clau per assolir els objectius?
3: Bé, a Catalunya tenim moltes viles que estan aplicant aquest sistema de recollida individualitzat i està clar que superen amb escreix els valors de recollida selectiva que s'obtenen amb els contenidors oberts. Per tant, tot fa pensar que aquest sistema és la clau de volta per poder tirar endavant i assolir els objectius europeus.
1: Senyor Simó, tot i ser la via correcta, com vostè ens explica, aquest sistema només s'ha implantat en 8 municipis dels 36 de l'àrea metropolitana. Quines dificultats reals comporta aplicar aquest model en un territori tan heterogeni, amb realitats i densitats tan diferents?
3: Bé, la veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: La ciutadania, i parlo en general ja només del ciutadà anònim, sinó també dels botiguers, té la sensació que paga una taxa de residus molt alta i, en canvi, no veuen millores. Sovint demanen o diuen que se'ls exigeix molt. Aquesta sensació, deixi'm-ho dir així, d'emprenyamenta, pot acabar també desincentivant l'esforç que requereix una mica tot el reciclatge.
3: Bé, el tema de la taxa, evidentment, és un tema important per tots nosaltres, i quan ens toca la butxaca, doncs d'alguna manera o d'una altra, doncs ens en fem ressò. El que hem de ser conscients per això és de l'enorme servei que tenim a les nostres ciutats i pobles amb la recollida de la brossa. Pensem que la baixem gairebé cada dia i cada dia desapareix. Això és un mecanisme que exigeix una logística i uns mitjans per part dels municipis que fan aquesta recollida molt important, i això val diners. Recollir selectivament exigeix un esforç individual, evidentment a casa nostra, en segregar bé aquests residus. I fem aquest canvi d'hàbits i moltes vegades ens suposa una modificació de la nostra manera habitual de fer. Però igualment, els municipis han de recollir selectivament aquests residus. És a dir, el cost no redueix, malgrat, evidentment, ho hem de fer cada vegada millor. I d'aquí ve doncs, que aquest cost doncs, sigui alt i pugui créixer fins i tot en el futur.
1: Doncs caldrà fer molta pedagogia, senyor Josep Simó. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies, a vostè. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de vuit, Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ha identificat ja també l'autor de la segona baralla que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I a partir d'avui, la ciutadania de Barcelona ja pot demanar els bonus consum, una campanya municipal que vol impulsar el comerç local promocionant la compra en botigues i establiments de proximitat. Es tracta d'avals de 10 euros de descompte per gastar en compres superiors als 30 euros en mercats municipals i botigues de barri, com ara establiments d'alimentació, drogueries, ferreteries o llibreries. En canvi, no es poden gastar en grans cadenes de distribució, franquícies o botigues obertes 24 hores al dia. Per aconseguir un val, només cal inscriure's al web de l'Ajuntament de Barcelona, que repeteix així una iniciativa que ja es va impulsar després de la pandèmia, a finals del 2021. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el pont del Pilar amb gairebé plena ocupació. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Tot plegat, encara que al Pirineu la temporada de bolets no ha arrencat del tot encara. És una notícia de la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
7: Ciclistes, excursionistes i boletaires són només alguns dels perfils que han visitat la comarca del Ripollès durant aquests dies en què l'ocupació hotelera ha estat molt elevada, fregant en alguns casos el 100%.
8: He fet un cap de setmana que és un pont de dilluns, sempre són bons els ponts de 3 dies, la gent respon bé i hi ha hagut una molt alta ocupació, gairebé ple cada dia.
9: Demà encara allargarem perquè el seu fill d'Espinovina encara s'aprofita, per tant ha estat un bon pont, ocupació pràcticament al 100% i per tant molt content.
10: Bé, no crec que no ens podem queixar, ens ha fet bons dies, ha pujat la gent, hi ha hagut molta gent de pas també, que han fet que s'emplenés al 100%, el que era restaurants, bars i allotjaments, i això crec que hem estat al 90% o així.
7: Pel que fa als visitants, els establiments coincideixen a destacar que és un perfil molt familiar, format principalment per persones que busquen natura i activitats de muntanya, a més dels bolets. Enguany, però, la temporada boletaire no ha començat amb bon peu.
1: I la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt ha registrat aquest cap de setmana una gran afluència de públic i ha exhaurit entrades en moltes de les activitats gastronòmiques. L'edició també ha reforçat l'aposta pels productes de Ponent i la formació de futurs professionals del sector. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt tanca la 37a edició amb un balanç positiu de visitants i vendes. Durant els 3 dies, el certamen ha registrat una gran afluència de públic i una elevada demanda de les activitats gastronòmiques, moltes de les quals han exhaurit les entrades.
12: Els dies de la Fira d'aquest any han estat un èxit. La veritat és que sempre que es fan 3 dies és un repte a nivell organitzatiu perquè s'han de programar activitats per a tots els dies i la programació ha de ser suficientment atractiva perquè els visitants vinguin a la Fira, però el temps ens ha acompanyat molt, ha fet sol, ha fet una bona temperatura i això ha fet que el visitant sigui constant al llarg dels 3 dies.
11: Enguany, les aules gastronòmiques han donat protagonisme als productes i als cuiners de Ponent, amb tastos, maridatges i demostracions. La Fira també consolida projectes com l'Aula de la Xocolata i el Vi i l'Acadèmia del Torró, que ha reunit més de 140 estudiants d'hostaleria.

0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha amb molèsties físiques, ni tampoc els lesionats De Jong, Christensen i Bardaji. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
1: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I en bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. Els de Sekulic continuen en fase de construcció i buscant una regularitat que no acaba d'arribar. El duel contra el conjunt israelià serà el tercer dels 4 partits que disputa en 8 dies al Palau i que van arrencar amb la desfeta contra els alguiris. Avui els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf aconseguit contra el València a la Lliga i completar un balanç positiu divendres davant l'Olympiacos. L'equip té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes a la competició europea. I avui també hi ha jornada a l'Eurocup, on el Kitzenas Manresa juga a la pista del Bahçeşehir Turk a les 6 de la tarda. Els vegencs, coers a l'ACB, buscaran un triomf per oblidar la derrota de la passada jornada contra l'Ulm alemany. D'altra banda, a la Europe Cup, el FIAC Girona visita l'Ostende amb l'objectiu de sumar el segon triomf a la competició. El tècnic, Moncho Fernández, destaca el potencial del conjunt belga.
2: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic sinó mental.
0: L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
3: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre de problemes. I hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
0: El Freiquin Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santes Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
4: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Guasantes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits de Guasantes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
0: Fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
5: Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
5: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. La circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. De seguida anirem en directe fins a l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. Els Reis d'Espanya visiten avui Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
3: Amb un model de població tendència com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes permet una recollida més pormenoritzada.
2: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Passen ara mateix gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb la Mireia Camats. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. També hi ha cua de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Pallejà a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C-17 hi ha retencions de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i també de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa a Badia i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C-31 va molt carregada a Badalona en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes. Destaquem la Ronda d'Alt. Hi ha un vehicle avariat a Meridiana en sentit Llobregat i un accident al Nus de Trinitat en sentit Besòs que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Avui a Catalunya pràcticament tothom veurà força núvols al cel.
0: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, una bona mostra són els núvols actualment que ocupen molts indrets del Prepirineu, també Baix Pirinenques, amb boira i tot. Tenim un bon pastís de núvols baixos a la Catalunya central, a la costa, prelitoral, moltes comarques de Barcelona i de Tarragona, i sobretot aquests núvols són més gruixuts al llarg de... o seran més gruixuts al llarg d'aquestes immediates hores del matí, on hi viu més gent, per tant, entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, aquí és on el cel estarà més atapeït. De fet, començaran o, de fet, tornaran a caure alguns ruixats locals. Aquesta nit passada, gairebé 40 litres per metre quadrat al Prat del Llobregat i a la resta de poblacions al voltant ni s'han enterat. Doncs aquests tipus de ruixats tan i tan locals els tindrem també aquest matí, especialment allà, al Delta del Llobregat. Al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, també algun ramet, per tant, algun xàfec local, però amb ganes, atenció, els tindrem entre el Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona i també fins a la Catalunya central. A canvi, més clarianes al nord de Girona, cap a les comarques de Ponent, allà, a l'oest de Lleida.

0: El Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. I acaba de transcendir fa poca estona que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i va avalar l'amnistia de la malversació. Vuit i onze, matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei, però de forma progressiva. L'escenari, per tant, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està, evidentment, això provocant retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació aquí, hores d'ara?
1: Bon dia, doncs de moment aquí tenim una estació de Sants en ple bullici amb retards en l'alta velocitat de més de mitja hora. Alguns d'aquests retards són de

0: Més de fins a dues hores, segons hem pogut veure en els panells informatius, i fins i tot hi ha trens que encara no se sap a quina hora sortiran. Tot degut a aquest incendi, ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat, com deies, a tallar una via, es dona pas per una sola via, en 25 quilòmetres i a no més de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que han veure aquestes cues i els retards han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per l'incident. Molts d'aquests passatgers ens han explicat, hem pogut parlar amb ells i ens han explicat que els han enviat correus electrònics durant aquesta nit, al llarg d'aquesta nit, per avisar-los que hi havia aquests retards.
1: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
2: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però...
0: Com us dèiem, encara no se sap quan es restablirà del tot amb normalitat aquesta circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, però el que sí sabem, com us dèiem, és que hi ha retards de més de mitja hora i alguns arriben a les dues hores.
3: Gràcies, Marc. Doncs per aquesta última hora us mantenim aquí, perquè si hi ha alguna novetat ens la pugueu explicar. Gràcies, molt amables. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. Josep Simó, director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, és conscient de la dificultat d'instaurar aquests sistemes a municipis amb alta densitat de població, tal com ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: La veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas doncs en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
3: Quan són un quart de nou del matí us expliquem que Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que conformen aquesta ciutat. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat europea en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
3: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a l'hora de quan íbamos a tomar les mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona de les baralles que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
7: Notícies en xarxa. Actualitat local.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquest matí en parlem amb Pep Montes. Ell és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia.
3: Deia, després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides i colònies escolars, en quina situació es troba avui el sector del lleure educatiu?
8: Bé, la veritat és que la dada ja ho descriu per si mateix. Una caiguda del 80% de l'activitat deixa les empreses afectades pràcticament inactives, no? Amb els braços plegats, esperant que es produeixi algun tipus de novetat que permeti reprendre l'activitat en algun moment.
3: I quins són els perfils empresarials més afectats per aquesta caiguda de l'activitat? De quins empresaris o de quines empreses estem parlant?
8: Cal tenir en compte que en el sector de les activitats de colònies, molt majoritàriament es tracta de petites i mitjanes empreses, el que coneixem com a pimes. Per tant, a vegades es fa una certa frivolització pensant que es tracta de grans corporacions. Efectivament, hi ha algunes empreses o entitats de majors dimensions, però la gran majoria d'activitats són petites i mitjanes empreses. Això vol dir que tenen molt poca capacitat de resposta quan es produeixen imprevistos com aquest tipus, no? Els seus marges d'activitat són escassos, són petits. A més, es tracta d'una activitat que té la vocació de ser universal, d'arribar al conjunt de la població, i per tant també prima els preus reduïts tant com sigui possible. Això fa que quan hi hagi una caiguda remarcable, no cal que sigui així, doncs tenen dificultats per mantenir l'activitat, no cal dir-ho ja quan la caiguda és d'aquestes dimensions.
3: Quin percentatge de la facturació del sector depèn directament d'aquestes activitats, doncs?
8: Sí, les colònies, activitat de colònies, es divideix sobretot en dos grans grups. Les colònies que possiblement són més conegudes, que són les colònies de vacances, són aquelles que es produeixen a l'estiu, en Setmana Santa, etc. I llavors les colònies escolars, que paradoxalment són les que tenen un major volum d'activitat. Com a mínim el 70% de la facturació del sector depèn d'aquest tipus d'activitat. Això dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït amb aquest boicot.
3: Senyor Pep Montes, entenen vostès les raons del boicot del professorat?
8: entenem allò que estan reivindicant, per descomptat, que compartim la necessitat que millori el sistema educatiu, que es millorin les ràtios, que es facin inversions als centres educatius, que es pugui treballar amb més recursos d'inclusivitat. Com que nosaltres també som part del sistema educatiu, les entenem perfectament. El que no entenem és que una manera de defensar aquestes millores, insisteixo, les que podem estar d'acord, sigui boicotejar una part del propi sistema educatiu. Perquè això per nosaltres és essencial. Nosaltres també som sistema educatiu. Nosaltres som companys, som educadors de tots aquests docents que estan fent aquestes reivindicacions. És per aquesta raó que no acabem d'entendre com es pot reivindicar millores del sistema educatiu perjudicant una part del sistema educatiu que som nosaltres quan no en tenim cap responsabilitat.
3: I acabo amb una darrera pregunta. No sé si vostès estan detectant cada vegada més famílies, fins i tot al marge de les AFA, que s'estan organitzant per fer colònies pel seu compte, perquè els seus fills no es quedin sense aquesta activitat. Quines implicacions legals i de responsabilitat civil pot tenir aquest tipus de desplaçament de funcions cap a les famílies? Insisteixo, és una doble pregunta, si ho estan detectant i quines implicacions pot tenir això?
8: Sí, evidentment ho estem detectant. De fet, la nostra organització rep moltes consultes sobre aquesta qüestió, per descomptat de les empreses que són les nostres associades, però també d'AFAs i, com dèieu, doncs de famílies que directament ens demanen. Tampoc no entenen la raó d'aquesta aturada de l'activitat de colònies escolars i busquen la manera de fer aquestes activitats sense comptar amb els mestres que ara no hi volen participar. La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Nosaltres compartim aquesta idea. Les colònies escolars són valuoses pel seu caràcter educatiu i, per tant, pels criteris pedagògics en què realitzen. Per tant, reforcem i creiem que efectivament s'han de poder realitzar amb els mestres. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
3: Pep Montes, doncs esperem que reprenguin les negociacions ben aviat i que això se solucioni pel bé de la canalla, però també pel bé dels negocis que estan en joc. Gràcies i bon dia.
8: Moltes gràcies, bon dia.
3: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, però tampoc no hi seran els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se en aquesta ocasió a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient, doncs, perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. El seleccionador, Pere Barías, fa aquest balanç de l'estrena.
9: El debut sempre és difícil, portem moltes setmanes de preparació, els jugadors arriben amb moltes ganes. A més, el primer partit ens ha trobat un rival dur de veritat. Llavors sempre ho fa molt difícil. Crec que els primers 3-4 minuts ens ha costat una miqueta, precisament per això, amb els nervis de debutar. També és cert que hem tingut molt poc temps per escalfar i això també condiciona una mica. Però després l'equip s'ha refet molt bé i hem tingut uns minuts molt bons.
3: I amb la cultura. Arribarem a 8:45. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Ens ho amplia el David Navarro.
10: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
11: And I think I'm not saying it's the...
12: No dic que sigui la càmera el que ho connecta tot, sinó la meva mirada. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar cap a la gent, tant si són persones anònimes en comunitats, en certa manera desafavorides, com si són personatges públics, com ara celebritats.
10: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Això està provocant que s'acumulin retards de fins a 2 hores en alguns casos, mentre que hi ha trens que ni tan sols apareixen a les pantalles. De seguida, tornem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria quedar totalment amnistiat entre aquest divendres i dimarts de la setmana vinent. És el marge que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha fixat per l'arxivament de la causa contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia per malversació. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
1: I el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem ara en els titulars. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma, però, progressiva. Ara bé, serà necessari, a més, circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està provocant això retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació ara mateix aquí a l'estació de Sants?
2: Bon dia, Helena. Doncs des de fa uns minuts a l'estació de Sants, a la zona de l'AVE, de l'alta velocitat, s'ha començat a omplir de gom a gom de passatgers que arribaven per agafar doncs el seu tren. Trens que porten retards de 30 minuts en alguns casos. En altres hem pogut comprovar en els panells informatius que aquests retards són de fins a 2 hores i altres trens encara no se sap a quina hora sortiran, tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat a fer pas només en una sola via, en un tram de 25 quilòmetres i a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que, en veure les cues i els retards, han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per aquesta incidència. Per cert, també fa uns minuts han aparegut uns informadors de Renfe per anar avisant els diferents trens que han de sortir i per anar donant informació als passatgers. Els passatgers, per això, quan hem pogut parlar amb ells, ens han explicat que durant aquesta nit han estat rebent correus electrònics que els informaven d'aquests retards.
3: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Íbamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però sí.
2: I un minut més hem de parlar d'incidències a Rodalies, en aquest cas avui a les línies R2 i R11 per actes vandàlics i a les línies R13 i 14 es dona servei alternatiu en autobús entre les estacions de Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons.
1: Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Déu-n'hi-do, quina manera, com sempre, més tràgica de començar la setmana per aquests pobres viatgers. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de les esquerres, de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023, recordem-ho, va perdre els dos escons que tenia el Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, si es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i també presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I segons acaba de transcendir, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i demà i dimarts de la setmana vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i que va avalar l'amnistia de la malversació. I més coses. Avui també és notícia, deia, que Badia del Vallès inicia una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Tot i això, encara quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat també sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
7: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
8: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: I atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho explica la Maite Polo.
9: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
10: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
9: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
1: Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
11: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: El Pont del Pilar deixa bones xifres d'ocupació turística al Pirineu i a les Terres de Lleida. El bon temps i les reserves d'última hora han permès superar les previsions inicials. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural de la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant aquests 3 dies festius. Ens ho amplia la Noèlia Burgos de Lleida Televisió.
12: El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb una ocupació mitjana del 85%. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els establiments han registrat puntes de fins al 90% durant els 3 dies festius. El bon temps ha afavorit les reserves d'última hora i ha permès superar les previsions inicials, que situaven l'ocupació mitjana al voltant del 75%. Per zones, els hotels del Pirineu han assolit els millors resultats amb ocupacions d'entre el 85% i el 90%. En canvi, als hotels de les Terres de Lleida, l'ocupació s'ha situat al voltant del 40%.
1: I canviem de comarca perquè a partir d'avui i durant 2 setmanes estudiosos de tot el món es reuneixen a Olot per endinsar-se en el vulcanisme de la Garrotxa. Participaran en un curs de vulcanologia que els permetrà també fer treball de camp i que es traslladarà uns dies a l'illa de Palma, a les Canàries. Són a Olot, a l'espai Cràter, els companys d'Olot Televisió, Aniol Puigvert i Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard, explica'ns una mica en què consistirà tot plegat.
13: Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que aquest curs internacional de vulcanologia ja es va fer l'any passat i, com bé explicaves, és la perfecta unió entre la zona volcànica de la Garrotxa i la de la Palma, que, com bé sabeu, fa uns anys va ser notícia. Una mica d'allà en va néixer aquesta unió entre aquestes dues àrees i durant aquests dies aquí a la Garrotxa hi participaran una vintena de persones arreu del món, del Canadà, de l'Uruguai, d'Argentina, d'Itàlia, d'Alemanya, de Guatemala i de molts altres llocs, que tindran com a docents a 15 experts també internacionals. Estem amb el doctor Xavier de Bolòs, que és vulcanòleg aquí. Geòleg, bon dia, Xavier.
14: Hola, bon dia.
13: Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquest curs.
14: Bé, l'objectiu d'aquest curs és donar un coneixement integral en vulcanologia per poder que s'adquireixi el coneixement des de la formació dels magmes, de com fan els volcans erupció, per què fan erupció els volcans, i també donant una visió de les noves eines i els nous models que es fan servir des de models automatitzats d'aprenentatge i intel·ligència artificial aplicats en el món de la vulcanologia.
13: Aquests dies estareu aquí a Olot, després aquest curs es traslladarà a la Palma i es dividirà una mica en dues parts, no? Les parts teòriques que tindran lloc aquí a Espai Cràter i què aniran a veure per la comarca aquesta?
14: Bé, el curs integra classes teòriques, classes pràctiques i també camp, no? Fer sortides de camp on es pot veure en directe els afloraments i els volcans que tenim a la Garrotxa, que ens poden ajudar molt a donar un coneixement integral d'aquest vulcanisme, tant el que tenim aquí com també els dies que anem a la Palma. De fet, a la Palma hi ha també diversos dies de camp on entre ells es va veure el volcà que va fer erupció l'any 2021 i tenim accés per poder pujar i de poder visitar la zona volcànica comparable entre la Palma i el vulcanisme que tenim aquí a la Garrotxa.
13: Gràcies, Xevi. I també podem parlar amb la regidora de promoció de la ciutat, amb la Gemma Canalies. Gemma, bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
13: Explica'ns una mica què suposa per la ciutat i també per Espai Cràter aquest curs internacional de vulcanologia.
15: Sí, doncs en aquest cas ja sabeu que a Olot, la Garrotxa, tenim un patrimoni natural i volcànic excepcional. Per tant, per nosaltres és molt important que aquest patrimoni, sobretot, sigui una font de coneixement, de formació i d'oportunitats. I, evidentment, el fet que Olot, la Garrotxa, sigui l'epicentre de ciència, de formació, realment és és molt important, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania, per la connexió amb la Palma i per projectar-nos internacionalment.
13: Doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Ja ho veieu, aquest és el curs d'Internacional de Vulcanologia que aquests dies fa aturada a la Garrotxa, un curs que organitza moltíssima gent, entitats, associacions d'aquí a la comarca, com per exemple la FES, Dinàmic, el mateix Parc Natural de la Zona Volcànica, també el Cabildo de la Palma i, òbviament, també des del FESIC i les Geociències Barcelona, que a través de tots aquests experts donen coneixement a tots aquests estudiosos d'arreu del món.
1: Doncs obrim ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: Nova cita del Barça amb la Lliga de Campions.
16: Sí, l'equip ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà el Galatasaray en la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Els blaugranes Hansi Flick s'han dut a Istanbul els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugranes confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
17: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
16: A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off.
18: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
19: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
20: Avui és dimarts 6 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1990, pels carrers de Cardedeu us preguntàvem sobre el preu de la benzina i el seu augment. No sabem a quin preu estava aleshores, però vaja, un Vox Populi que seguiria igual de vigent uns quants anys després.
19: I quin sant, per sort, no va saber-ho mai perquè anava amb asa o carreta, segurament.
20: Doncs mira, Santa Maria de les Cinc Llagues. Aquí
19: va, anava a peu,
20: anys,
19: no anava ni en carreta, pobre, es va llegar els peus.
20: Aquí als 16 anys el seu pare la va voler casar amb un home ric i ella va preferir unir-se a la Tercera Ordre Franciscana per poder viure una vida religiosa al costat de la seva família. Bàsicament per no casar-se.
19: Quina pena! Déu vos guard per totes i benvingudes al 667è Infopodcast Cardedeu.
20: I avui tenim una recomanació literària de l'estupenda, la inigualable, la presentadora de les presentadores, la Núria Lázaro.
21: El llibre que us recomano està catalogat com a categoria infantil-juvenil, però és un llibre per a tot tipus de públic i és del cardedeuenc Roger Simó i es titula El club de lectura de la llibreria que no existia.
19: I avui a paraules d'àvia...
22: Cadascú per on li enfila!
20: Li enfila?
22: Cadascú per on l'enfila!
20: I el que vol dir bàsicament és que cada persona va a la seva, que té la seva manera de veure i de fer les coses i que cada persona té les seves pròpies afeccions. I passem a l'horta.
23: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
19: Esperem que plantéssiu tot el que us vam comentar perquè quina meravella com estan els horts i les hortes de casa.
20: Inundats.
19: I no patiu. No patiu, que si es van anegar al mateix moment, si la terra és bona i viva plena de microorganismes, es deuria drenar pràcticament a l'instant. I aquesta aigua haurà portat molta vida cap a baix, que és on importa que hi hagi humitat molt a baix de la terra, no a la superfície.
20: A veure, potser pràcticament a l'instant no, potser va trigar una mica més perquè déu-n'hi-do el que va ploure.
19: Si era rica en matèria orgànica, és molt possible que ni se n'hagués.
20: Molt bé, va, i comencem actualitzant la informació de l'estat del municipi i els serveis. I parlem de trastos i voluminosos afectats per l'aigua, perquè des del consistori, per facilitar la retirada d'objectes i voluminosos malmesos per les pluges de diumenge i d'ahir, es reforça el servei de recollida per a totes les persones que ho necessitin. Podeu trucar a partir d'avui mateix, de les 9 del matí a les 2 del migdia, al 93 844 41 46. 93 844 41 46.
19: Jo sóc un trasto voluminós i abans d'ahir em vaig clavar de l'esquena. Em recullen?
2: Crec que no estàs afectat per la pluja.
19: Com que no? Tinc un insomni de caldeu. Va, també s'instal·laran contenidors provisionals per dipositar-hi específicament fang i restes vegetals a la plaça Josep Casademunt, entre els carrers Biscay i Torrent i el carrer Doctor Klein amb carrer Torrent. Està previst que estiguin instal·lats avui mateix.
2: Al matí. I pel que fa a l'enllumenat públic, la humitat acumulada al subsol i als quadres elèctrics pot provocar incidències i talls intermitents durant els propers dies. Des de l'Ajuntament informen que els serveis municipals ja han activat el protocol corresponent per detectar i resoldre les avaries el més aviat possible.
19: Doncs sí, el que sí que estarà tancat, però, serà el pavelló, que segueix afectat per inundacions, i els serveis de neteja i brigada municipal continuen treballant per restablir la situació. De fet, des de l'Ajuntament, des de l'alcaldia, la brigada municipal és a qui han enviat més agraïments, donat que aquests dies estan fent una feinada ingent. Pel que fa al casal de jubilat, del centre avui sí que obrirà les portes, però no hi haurà ascensor, ja que hi va entrar aigua i encara no està en funcionament.
2: Va, i si parlem del trànsit, us podem dir que l'accés a l'AP7 des de Cardedeu torna a estar obert. El túnel entre les Franqueses i Canovelles segueix tancat.
19: Alerta avui també amb el temps. A veure, us anem a dir la previsió municipal, el que s'espera per Cardedeu durant aquestes properes hores. No obstant, és possible que canviï. Fins a les dues estarem amb un ambient ennublat i amb alguna clariana. Però a partir de les 3 i fins a les 8 del vespre s'esperen tempestes i ruixats. No es preveuen grans acumulacions si tot va bé. Això sí, estem en avís de perill. Perill baix, bàsicament per intensitat de pluja en 30 minuts, tant des de les 12 fins a les 6, que és la primera franja, com des de les 6 fins a les 12 a mitjanit. Per tant, alerta, perquè a partir del migdia és possible que reprenguin els ruixats i les tempestes. Com sempre diem, estem en una situació d'absoluta excepcionalitat. Des del Meteocat inclús estan intentant denominar d'alguna forma què és en el que ens hem trobat, ja que mai s'havien donat aquestes circumstàncies. Per tant, alerta, perquè tot i que us expliquem això, pot canviar hora a hora.
3: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
4: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: 2026, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista, on l'Isaac Muntades parlarà amb en Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses, per parlar sobre la Fira de la Tardor. Després, a 9:45, serà el moment de veure què sí que ho a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa amb el Cafè Cultural, on avui nosaltres entrevistarem a Jofre Verdolet per parlar sobre l'obra de teatre Amadeus de la producció de La Barca. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Les quatre carreteres, un dels punts de parada més emblemàtics de la C-17 d'Osona, es prepara per estrenar una nova etapa. L'estació de servei renovarà les instal·lacions, ampliarà la cafeteria i incorporarà un minimercat amb més d'un miler de productes. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Les quatre carreteres, un dels punts més concorreguts de la C-17 a Osona, encara una nova etapa. L'estació de servei obrirà un minimercat que vol ser referent en un producte de qualitat i una cafeteria reformada, mentre que Feixes Aulet assumirà la gestió de les dues benzineres sota la seva marca, Zona 10. Ho expliquen la CEO de Feixes Aulet, Laia Feixes, i el CEO de l'estació de servei 4.

0: carreteres, Ramon Solà.
1: Nosaltres ens dedicarem a portar les gasolineres, estrictament, sota el nostre model de low cost i de gasolineres automàtiques, com ja tenim implantat en les altres gasolineres del nostre grup.
2: Nosaltres doncs, explotarem com a propietat el minimercat que tenim direcció Vic i ampliarem la cafeteria La Total que tenim direcció Barcelona.
0: L'objectiu de totes dues empreses és, clar, actualitzar els serveis en el que és un punt de trobada mític a Osona.
1: Vam arribar al punt de que això havia de tornar a ser el punt de trobada i el punt de referència de la comarca, d'entrada a la comarca.
2: Tot un encaix, un engranatge, en el qual les dues parts veiem un projecte de futur del punt de quatre carreteres com havia set abans i com ha de ser ara i de cara al futur.
0: Feixa Saulet està aquests dies en fase d'obres amb la previsió d'obrir les noves benzineres a tot tardar a finals de novembre. En aquest sentit, s'hi està fent una actualització de l'equipament, dipòsits i assortidors inclosos, alhora que s'està instal·lant tota la tecnologia necessària perquè funcionin de manera automatitzada les 24 hores.
1: La gasolinera és veritat que bueno, estaven una mica poder més deixades perquè doncs, l'antiga empresa que ho portava doncs, no va d'invertir en el que ara es porta, que és les gasolineres automàtiques, transformar-la total, fer amb tota la tecnologia d'avui dia, perquè la gent pugui venir a repostar automàticament, evidentment oferint doncs, un preu competitiu com ha de ser i com som la nostra marca Zona Diesel.
0: Un altre parc que està en obres és l'estació de serveis Quatre Carreteres. En aquest cas s'està ampliant la cafeteria. A més, es posarà en marxa un minimercat amb 1.000 i 1.500 productes, uns treballs que van començar a finals de setembre i que s'allargaran com a mínim un mes més. El seu nom respon a la confluència de diversos vies que uneixen Tona amb Osona, el Vallès, el Moianès, el Montseny i les Guilleries. L'estació de servei es remunta a l'any 1956, en el que és un nus de comunicacions. Durant dècades ha estat un punt habitual de parada per als conductors.
3: I l'Ajuntament de Moià va celebrar un ple extraordinari el passat dijous per tornar a fer la votació de l'aprovació inicial del projecte de modificació urbanística del polígon del Prat, Laia de Una Codinenca.
4: Una iniciativa que va vinculada amb la construcció d'una planta de biogàs pública i la possibilitat que l'escorxador de Masia Toro pugui ampliar-se. Un recurs presentat a la votació feta el passat 26 d'agost que ha provocat aquesta repetició. El problema es trobava en l'ús del vot telemàtic, que des del passat mes de juliol no es pot fer servir de manera habitual degut a un canvi de normativa aprovat pel Parlament de Catalunya. La secretària municipal ho explicava responent una pregunta de la regidora Maria Tarté en el ple del passat matí.
5: Perquè, clar, aquí no hi ha constància de que hagi passat res en els antecedents que hagi fet que l'Ajuntament es plantegi el per què dos vots emesos telemàticament no són vàlids.
6: Arrel del recurs presentat per el grup municipal de la CUP, no, perquè anirà al proper ple. Anirà al proper ple perquè no s'ha de contestar, s'ha de resoldre, hi ha un mes, i llavors examinant una mica els antecedents invocats sí que es constata que hi ha aquests dos vots que no complien amb aquesta modificació d'aquesta llei, de la llei municipal de règim local de Catalunya.
4: La votació, com el passat dia 26 d'agost, s'ha aprovat amb els vots a favor d'Ara Moià, l'abstenció del PSC i els vots en contra de Junts i la CUP. Les conseqüències d'aquesta repetició és que s'ha de tornar a comptar de zero el període d'exposició pública i el temps per a presentar al·legacions al projecte.
3: Manlleu recorda un any marcat per la tragèdia, però també per la resposta i el compromís dels seus cossos de seguretat. La policia local ha reconegut tres agents que van intervenir en el tràgic incendi del carrer Montseny en el marc de l'acte del seu patró Sant Miquel Arcàngel Andreu.
0: El 16 de febrer va ser un dels dies més foscos de la història recent de Manlleu. Cinc menors van perdre la vida en un incendi al traster d'un edifici del carrer Montseny. Aquell vespre, tres agents de la policia local que passaven per la zona van ser els primers a iniciar les tasques de desallotjament i de rescat. Dijous al migdia, els tres agents van rebre un reconeixement durant l'acte de celebració de Sant Miquel Arcàngel, patró de la policia local, en què també es van lliurar les distincions corresponents a l'últim any. Moisés Jimeno, cap de la policia local de Manlleu.
7: Un any que no es mesura només amb indicadors. Ens ha posat a prova com a cos policial, en dues ocasions molt diferents. Cadascú al seu lloc, cadascú fent la seva feina, i tots amb un mateix objectiu, protegir les persones. Ens van posar a prova com a policia davant d'un incident de gran magnitud i ens va recordar de la manera més dura per què fem aquesta feina. La resposta no s'improvisa, es construeix cada dia amb un model policial, amb els professionals que hi creuen, que aporten el seu granet de sorra dia a dia.
0: Durant l'acte, la regidora de Seguretat

0: una tasca en matèria de seguretat del municipi. Una feina que, segons el cap de la policia local, també reflecteix en l'evolució de les dades delictives.
1: Manlleu va tancar l'any amb 41 delictes per cada 1.000 habitants, la taxa més baixa dels últims 5 anys. La policia local va registrar més de la meitat dels delictes del municipi i va practicar el 66% de les detencions.
0: Durant l'acte també es va posar sobre la taula alguns dels principals reptes del futur del cos, com la multireincidència, la durada dels processos judicials, l'impacte de les noves tecnologies i els canvis que comportarà la nova llei de policies.
2: I l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'ha dotat d'un pla d'emergència per la sequera, una eina que ha de garantir, entre d'altres, el subministrament d'aigua potable a tota la població en casos d'escassetat. El pla es va aprovar per unanimitat al darrer ple ordinari, Laia.
3: Sant Feliu de Codines compta amb un pla d'emergència per sequera, tot i no estar-hi obligat per llei, i que s'ha aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal. L'eina, que encara es troba en exposició pública, es presentarà en societat dimarts a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca, en un acte obert a la ciutadania. L'alcalde Pol Cabotí, que també és regidor de l'aigua, explicava en el ple que el pla és una eina de planificació tècnica i organitzativa que defineix de manera exacta com s'ha de gestionar l'aigua del municipi en una situació de falta o escassetat d'aigua. El pla se suma al pla que s'uneix als plans d'emergència ja existents al municipi. La diferència amb un incendi forestal o una inundació és que la sequera és una emergència que té més durada i, segons l'alcalde, això fa més planificables les accions que pot fer l'Ajuntament. El pla d'emergència per sequera és obligatori en els municipis de més de 20.000 habitants. Tot i no estar obligat, l'Ajuntament de Sant Feliu l'ha volgut impulsar per les singularitats de la xarxa d'aigua del poble. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
4: Tot i així, creiem des de l'Ajuntament que el seu municipi, doncs, que depèn només de fonts pròpies i, per tant, no estem regulats per un sistema d'abastament com podria ser Aigües Ter Llobregat, doncs ens obliga, doncs, a prendre segurament les nostres pròpies decisions i les nostres pròpies mesures en funció de com tenim aquestes fonts, no?
3: El pla es marca com a objectiu prioritari poder garantir l'aigua potable a la població i assegurar especialment el que es qualifica d'usuaris crítics, és a dir, com podria ser l'atenció sanitària o els centres educatius. Entre els objectius, protegir el sistema d'aigua per evitar que es malmeti i, si no hi ha aigua, i també establir els protocols de l'Ajuntament. El pla s'ha fet a partir de les dades recollides en l'anterior sequera i ha rebut el suport de tots els partits polítics del consistori.
2: I Molló acaba les obres de rehabilitació del centre històric amb prioritat per als vianants. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'Ajuntament de Molló ha acabat les obres per rehabilitar el centre històric del municipi i convertir-lo en un espai de prioritat pels vianants. Els treballs, que s'han concentrat a la plaça Major i al carrer de l'Església, s'emmarquen dins el projecte Patrincat 2 i han tingut un cost de 280.000 euros, finançats en un 65%, uns 182.000 euros per la Unió Europea a través del POCTEFA, i la resta, uns 98.000 de fons propis. L'actuació va començar al febrer i va acabar a finals de juny. Ara només hi falta col·locar algun element de mobiliari urbà i al novembre està previst que se soterri el cablejat elèctric perquè dona mala imatge i una sensació de desordenació. L'obra ha consistit en la renovació del paviment i s'ha posat tota la zona al mateix nivell en una plataforma única. També s'ha renovat el clavegueram, alguna canonada d'aigua, la jardineria i s'ha col·locat nou mobiliari. A banda, també hi ha alguns aparcaments. Sentim l'alcalde de Molló de Junts, Josep Coma.
6: Hi ha tres places d'estacionament de 15 minuts màxim, zona verda comercial, regulat per l'ordenança, i van amb rellotget, si has de deixar un rellotget o un paper que posi l'hora d'arribada, aquests 15 minutets, doncs, per anar a fer aquestes compres ràpides a la botiga de queviures, a la carnisseria o per anar a fer un cafè.
5: Coma destaca que l'obra ajudarà a dinamitzar la vida social, comercial i turística del poble.
6: La gent em deia, quan era la plaça de Dix, és una plaça, la gent no identificava que allò fos una plaça, vale? no identificaven que estigui allò al mig del poble, saps? De dir, hi havia cotxes aparcats, donava una sensació com de carrera pas, i que es necessitava una mica reordenar tot aquest sector, que quedés tota aquesta plaça, doncs, més decent, més arreglada, i això afavoreix, doncs, en aquests establiments que sigui un lloc més agradable per estar-hi. Tot i que la plaça continua sent un lloc de pas pels vehicles, perquè nosaltres, per l'estructura urbana que té el poble, necessitem passar per la plaça Major i no la podem tancar al trànsit, però sí que ha quedat una plaça més amable i, per tant, això, per exemple, els bars que hi ha o que tenen terrassa a la plaça han millorat, han pogut ampliar la terrassa.
5: Gràcies al projecte Patrincat 2 s'han fet actuacions que restauren patrimoni a 11 municipis dels dos costats dels Pirineus.
2: I els agents rurals han aturat uns treballs il·legals de tala d'avets i moviment de terres en una finca forestal d'Espinelves. Andreu.
0: L'empresa responsable havia talat 200 avets en una superfície de 8.000 metres quadrats

0: i havia eliminat el sòl vegetal amb moviments a terres d'uns 3.000 metres cúbics sense les autoritzacions necessàries. L'Ajuntament ha decretat l'aturada cautelar de les obres i l'empresa ha estat denunciada per infraccions urbanístiques i forestals. Durant el 2025, els agents rurals van fer 3.134 actuacions relacionades amb rompudes i talers que van derivar 236 denúncies.
1: I Ràdio Vilamajor inicia una nova etapa en una ubicació encara més cèntrica que l'actual. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
2: Així és, Ona, bon dia. I és que els companys radiofònics de Sant Antoni de Vilamajor han inaugurat aquest diumenge el nou espai de Ràdio Vilamajor, un projecte que continua creixent amb nous equipaments, programació i propostes obertes a la ciutadania. I és que aquesta nova etapa, que compta amb un tret diferencial, un nou estudi ubicat a peu de carrer, a la plaça Joan Casas, visible des del propi carrer, amb grans finestrals que mostren l'estudi des de l'exterior i amb una major accessibilitat. El nou estudi incorpora també la renovació dels equips tècnics i dues noves cabines de ràdio finançades per l'Ajuntament de Vilamajor, una millora que permet ampliar les possibilitats del projecte i continuar desenvolupant nous formats. Més enllà de l'espai físic, expliquen des del mitjà que la nova etapa de Ràdio Vilamajor vol reforçar el seu paper com a espai de comunicació, participació i comunitat, amb noves propostes de programació i activitats obertes a persones amb ganes d'aprendre, crear i comunicar. Entre aquestes propostes hi ha les formacions de ràdio, podcast i creació sonora que s'han posat en marxa aquest curs, així com nous espais radiofònics que aniran incorporant a la programació. El projecte compta amb la implicació de les persones voluntàries que al llarg dels anys han fet possible mantenir viva la ràdio local. Alhora, explicat des de la ràdio que continuen oberts a noves incorporacions, persones que vulguin proposar un programa, participar en un espai existent o experimentar amb el podcast o simplement descobrir el món de la ràdio, poder trobar-hi un espai per fer-ho.
1: I Sant Miquel de Balanyà presenta una temporada més al cicle de teatre de petit format Escena 6, una programació que enguany se sumarà al Festival Shakespeare de Barcelona amb la funció Macbeth Moet. Andreu.
0: Després de l'èxit de la primera edició, dissabte va arrencar a Sant Miquel de Balanyà la segona temporada d'Escena 6, el cicle de teatre de petit format del municipi. La programació s'allargarà fins al mes de maig i comptarà amb 6 propostes teatrals, a més dels Pastorets com a espectacle complementari. Sentim a l'actor i programador d'Escena 6, Ernest Villegas.
3: Tampoc no anar més enllà, crec que l'essència és aquesta, és fer aquestes 6 coses. És un poble petit, de 1.400, i fer una cosa al mes és molt, molt excepcional.
0: Les activitats, el cicle és possible gràcies a la complicitat de l'EMD del Sant Miquel de Balanyà i el programa Puncat, una iniciativa que connecta els professionals de les arts escèniques i la música amb els municipis amb l'objectiu d'apropar la cultura al conjunt de la ciutadania.
3: Parlo moltes vegades amb companys de la comarca i per mi una de les singularitats importants és poder fer això aquí, al poble, perquè som del poble, perquè som de Sant Miquel de Balanyà. Però sumar i entendre que hem d'apropar aquesta cultura de petit format.
0: La companyia Produccions de Ferro va ser l'encarregada d'obrir la programació amb aquest carrer dissabte a la Sala Cultural del Teatre. Després hi va passar propostes com Els ocells, De la calòrica, Escenes d'una separació, DG Productions, Pla pel Roig, de Ferran Utzet, Som Vermís, de Ferran Doral i Macbeth Moet, una proposta que representarà en el marc del Festival Shakespeare de Barcelona.
3: Ara, per exemple, una de les grans dificultats que hi ha, per mi, és la negativa a propostes. Has de dir que no a molta gent. I ara tindríem la sort de tenir fins al 29 ple, si volguéssim, de coses.
0: En total, 6 funcions que consoliden l'aposta de Sant Miquel de Balanyà per una programació cultural variada, de qualitat i plural, i que acosten les arts escèniques de petit format al municipi.
1: Sant Joan de les Abadeses rep 3 flors d'honor i un premi especial de Viles Floridors pels jardins de la Torre de la Puda. Isaac Muntades.
4: Sant Joan de les Abadeses ha estat distingit amb 3 flors d'honor en l'edició 2026 de Viles Florides, un projecte en què la vila santjoanina participa des dels seus inicis, l'any 2011. En aquesta ocasió van ser reconeguts 177 municipis de tota Catalunya. La iniciativa, que impulsa la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, va lliurar les distincions el passat 2 d'octubre a Reus. Els premis reconeixen els municipis de Catalunya i comuns de d'Andorra que promouen les transformacions de l'espai públic a partir d'espais verds urbans. Es valora la gestió dels espais verds, l'enjardinament, el paisatge urbà i l'aplicació de pràctiques sostenibles, però també es valoren altres coses. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer.
5: I no només valora la flor de temporada o no, sinó que valora també com se planifiquen les millores urbanes que es van projectar en els municipis, per tant, la seva sostenibilitat en el seu conjunt, no? El tema de la pacificació del trànsit, el fet que anem reservant espais per les persones enfront dels cotxes, que s'incorporin aquell tipus de d'ornament a través de la planta més adequada per cada, no només temporada, sinó per cada zona geogràfica. Els desenvolupaments de millora urbana que s'han fet a la Vila Vella, amb el parc de la Muralla, amb la recuperació del safareig de la Font d'en Roca, amb la compra dels jardins de la Torre de la Puda, amb tota l'actuació de pacificació que s'ha fet al centre, tot això ha anat sumant per mantenir-nos a les tres flors.
4: No hi ha cap municipi que tingui cinc flors. Hi ha molt poques poblacions que en tenen quatre, que solen tenir més habitants i més recursos. El Premi Especial valora la recuperació dels jardins de la Torre de la Puda, respectant-ne la vegetació i els dissenys originals. Van ser creats el 1954 a partir d'un disseny del paisatgista Joan Mirambell, executat pel jardiner local Antoni Vinuesa. El consistori va adquirir la finca el 2012 per recuperar-los i obrir-los al públic. Un procés que va culminar amb la seva inauguració l'any 2022 després de diverses actuacions de jardineria, il·luminació, accessibilitat i seguretat. La documentació gràfica dels jardins de la Torre de la Puda també ha comptat amb la col·laboració del grup fotogràfic Abadeses, que hi va realitzar una sessió fotogràfica.
1: I prop de 400 persones grans de residències i centres de dia del Vallès participaran en una jornada d'esport adaptat, convivència i inclusió el divendres 16 d'octubre a partir de les 10 del matí. Enric.
2: Així és, Ona, i és que, com bé dius, les quartes Resiolimpiades del Vallès reuniran a prop de 400 persones entre participants, monitors i persones voluntàries en una trobada esportiva i social dedicada a les persones grans que enguany té el lema Som grans i seguim aquí. Les Resiolimpiades són una jornada pensada perquè les persones grans tornin a ser protagonistes, surtin dels seus centres, es trobin amb persones d'altres residències i centres de dia i comparteixin una experiència marcada per l'esport, l'alegria i les relacions socials. Aquesta quarta edició està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Cardedeu, la Residència Maranata, la Residència El Racó, el Centre de Dia Les Teixidores i la Residència Anturium, amb la voluntat de continuar consolidant una iniciativa que uneix centres, professionals, administració i comunitat. Durant la jornada, els participants prendran part en diferents proves esportives adaptades a les seves capacitats, de manera que l'edat, una mobilitat reduïda o l'ús d'una cadira de rodes no siguin pas un impediment per participar. L'objectiu no és buscar grans marques esportives, és moure's, compartir, riure, esforçar-se, animar els companys i descobrir que encara hi ha molts reptes per viure. Per això, a les Resiolimpiades, tothom hi té cabuda i expliquen que tothom pot sentir-se guanyador. Un dels principals objectius d'aquestes Resiolimpiades és contribuir a canviar la mirada que la societat té sobre l'envelliment. Fer-se gran no és deixar de formar part de la comunitat, expliquen des del consistori. Les persones que viuen en una residència o assisteixen a un centre de dia continuen sent veïnes del seu municipi, amb interessos, capacitats, emocions, ganes de relacionar-se i dret a continuar participant activament en la societat. El projecte, en definitiva, pretén promoure l'envelliment actiu, l'activitat física i les relacions socials. Vol reforçar l'autoestima, evitar situacions d'aïllament i passivitat i donar visibilitat a les residències i centres de dia com a centres també de vida.
1: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps. I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
6: Bon dia, per fi ja comença una nova setmana laboral. Ja som dimarts, per això avança, avança de pressa la setmana, avança de pressa aquest mes d'octubre i ho fa després d'un cap de setmana on el temps ha sigut molt assolellat, no hi ha hagut gaire incidència meteorològica i amb unes temperatures molt agradables, força altes durant les zones centrals del dia i només un mica de fred a la zona del Pirineu. Continuarà aquest ambient estable, però avui tenim una petita, molt petita, petitíssima entrada de vent de llevant i això fa que tinguem molta, molta humitat, tenim molts núvols baixos i unes temperatures força suaus també aquesta nit. Tot això degut a això, aquest flux de vent de llevant que fa que les temperatures es mantinguin força suaus a la nit, que no baixin gaire les temperatures. I aquest matí tindrem això, bastants núvols baixos, molta humitat, i no es descarten fins i tot quatre gotes a la zona del prelitoral. Si és que arriben a caure, seran quatre gotes, molt poca cosa. A les 2 centrals del dia, l'ambient continua suau, les temperatures força altes, s'aproximaran als 23-24 graus de màximes, unes temperatures, com deia, molt i molt agradables. De cara a la tarda continuarà aquest flux molt petit de vents de llevant i que farà això, que hi hagi bastanta nuvolositat, però al principi no tindrem cap precipitació. El temps continuarà bastant estable fins dijous o divendres. Tots els mapes indiquen que a partir d'aquelles dates pot canviar notablement la situació meteorològica, però bueno, falten molts dies i ja ho anirem desgranant i ho anirem explicant aquí dia rere dia. Moltes gràcies, molt bon dimarts, adeu.
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu Jiménez, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, Ona.
1: Avui som dimarts, per tant, ahir era dia festiu. No sé si després d'un dia festiu, avui el servei de l'R3 va amb problemes o de moment normalitat.
8: Els trens funcionen bé, per tant, normalitat.
1: Normalitat en el servei.
8: Com sempre, el que sabem, de la Garriga a Puigcerdà, la Tor de Carró i el servei ferroviari. Entre Ripoll i Puigcerdà també tens l'opció del bus i, evidentment, des de Barcelona, és a dir, des de Fabra i Puig fins a Puigcerdà, també hi ha el servei alternatiu amb bus a causa de del desdoblament de la via per aquestes obres.
1: Doncs situació bona a l'R3. Pel que fa a les carreteres, la C-17 com està?
8: A la C-17 en el Vallès Oriental sí que trobem més retencions per la zona de Parets del Vallès en sentit Barcelona, i pel que fa aquí a Osona, destacar que a GURB ja la calçada està restringida per obres i doncs pot ser que els cotxes que vagin direcció a Ripoll es trobin una mica de congestió a causa d'aquesta calçada restringida.
1: Doncs aquesta és la situació a l'R3 i a la C-17. Moltes gràcies, Andreu.
8: A tu, Ona.

0: Entre publicitat i després amb l'entrevista farem un repàs de la portada que va sortir d'ahir al 9-9. Andreu, explica'ns.
1: Doncs mira, una, el repàs de la portada del 9-9 d'ahir destaca el titular, doncs, que jutgen a 13 membres d'una associació canàbica d'Osona acusats de traficar amb droga, on els estatuts deien que es dedicaven a l'estudi de les plantes, però la fiscalia els acusa de venda indiscriminada. I pel que fa a la imatge destacada, ha sigut un cap de setmana llarg amb el pont del Pilar. I bé, doncs aquí a Osona hi ha hagut la Fira del Bolet, concretament a Seva, on aquest any els bolets de moment ha plogut, però no ha plogut el suficient perquè comencin a arribar.
0: Exacte, haurà de sortir d'aquí poc els bolets.
1: I el que llegim doncs, al peu de la imatge del 9-9 de la portada, doncs, que la temporada de bolets es fa esperar. I bé, a la imatge doncs, que veiem del 9-9 és d'una parada plena de bolets i de gent, doncs, evidentment, comprant-ne.
0: No sé si hi ha algun tema més a destacar, Andreu.
1: Destacar, bé, també, evidentment, que la portada fa, té el, o que gràcies té el seu raconet, encara que ja va ser el tema principal de la portada del divendres. I bé, el derbi d'hoquei per al Manlleu, cap de setmana en llevo d'esport, i també doncs, el Dia Mundial de la Salut Mental vaig veure que no bevia per plaer sinó per necessitat, un exemple,
0: un testimoni,
1: doncs, un testimoni de, d'algun problema de salut mental.
0: I pel no que sé, fa a la portada del 9-9 ràpid, del Vallès,
1: doncs, continuant el tema principal a destacar, doncs, que a causa dels aiguats de fa una setmana a Vilanova del Vallès, una de les poblacions més afectades, doncs hi ha voluntariat de suport en aquest poble, desenes de persones estan col·laborant per treure vehicles de pàrquings inundats i en tasques de neteja. I a la imatge es veu doncs, un cotxe ple de fang que va acabar doncs, en així per culpa d'aquestes pluges.
0: Doncs Andreu, moltes gràcies, i aquestes són les dues portades del diari del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès i el Vallès Oriental. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. 90.
2: Són 2:15 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. I aquest pròxim dissabte, Sant Joan de les Abadesses serà l'escenari de la segona edició de la Fira de la Tardor, una mostra que ha arribat per quedar-se i que vol consolidar-se en una situació, en una substitució, perdó, de la Fira de la Carbassa. Isaac Muntades, bon dia de nou.
3: Sí, avui a l'estudi de la Veu de Sant Joan tenim amb nosaltres l'alcalde del municipi, en Ramon Roquer, que també és el regidor, entre altres coses, de promoció econòmica, turisme i comerç. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres un cop més.
4: Bon dia a vosaltres, per invitar-me.
3: L'any passat es va celebrar, alcalde, la primera edició d'aquesta nova fira, que venia a recollir una mica el llegat de l'antiga Fira de la Carbassa. No sé com en valora la seva implantació, si creu que es consolidarà, i el millor de tot és que no hi va haver any de transició, que una va substituir l'altra directament.
4: Sí, estic convençut que anirà bé. De fet, l'any passat vam quedar sorpresos de lo bé que va anar, aquesta evolució, no?, que apuntàvem, no?, des que veníem d'una Fira de la Carbassa amb molt d'èxit, evidentment, amb una personalitat molt forta. Aquesta Fira de Tardor, que pretenia recollir el llegat d'aquesta Fira de la Carbassa, però també incorporar en la pròpia fira altres productes de tardor, que la tardor és un molt bon moment perquè tenim uns fruits boníssims, no?, sobretot per la gastronomia, per la casa, per la llar, i ens va semblar molt adequat potenciar tots aquests fruits de tardor i potenciar molt més la tardor. Finalment, també és veritat, va ser una evolució necessària, obligada d'alguna forma, les coses totes tenen un inici i un final, i finalment la Fira de Carbassa, doncs, després de moltíssimes edicions i de molt d'èxit, va arribar a un punt, no?, en què tots els voluntaris i tota la gent que l'impulsava, doncs, van dir, doncs, bueno, doncs, fins aquí ha arribat la nostra energia, i a partir d'aquí, doncs, amb la Unió de Botiguers, l'Ajuntament i també voluntaris, col·laboradors i entitats del municipi, tots abocats, doncs, amb aquesta Fira de la Tardor.
2: Clar, perquè, és a dir, l'anterior Fira de la Carbassa tenien com a principal atracció que els carbassaires portaven carbasses gegants al municipi. No és el cas d'aquesta, però sí que sembla que la carbassa, doncs, també tindrà un gran protagonisme i que també hi haurà activitats, doncs, que se centraran en aquest fruit, no?
4: Sí, la veritat és que ho apuntaves, la Fira de la Carbassa, el seu principal èxit eren les carbasses gegants. De fet, tot aquest món de la carbassa i la carbassa gegant va tenir els seus moments en què hi havia molts cultivadors que cultivaven carbasses gegants. Els últims anys ja va començar a costar moltíssim tenir carbasses gegants, perquè cada vegada eren menys els cultivadors, i per tant la pròpia fira perdia aquest atractiu. Per tant, a l'hora de dir seguim amb la Fira de la Carbassa, però el sol fet tan sols de no tenir, no?, el principal, diguem, allò estrella, no?, que era el concurs de carbasses gegants, vam decidir ampliar una mica la mirada i, per tant, doncs, potenciar tot el que és el fruit de tardor, sobretot també la carbassa, perquè veníem d'aquests anys i, per tant, també a la comarca, en Sant Joan i comarca, ja havíem aconseguit, doncs, que molts cultivadors col·laboressin amb la Fira de la Carbassa, i per tant aquests segueixen ara col·laborant amb la Fira de la Tardor. I com molt bé apuntaves, per tant, segurament la carbassa acabarà sent un 80% de la fira, perquè les parades que ens venien, doncs, ens segueixen venint, però és veritat que perdem aquest concurs de carbasses gegants, però aquest any introduïm un concurs de carbasses originals, perquè finalment, doncs, és una època de moltíssima carbassa, tenim molts cultivadors que volen col·laborar de la comarca, i penso que està bé que continuem també cuidant-los, no?, i entre tots, doncs, posant en valor tot aquest producte de tardor, i per què no la carbassa, que venim d'aquest llegat, com dèiem, no?
3: Tot i així, alcalde, ara deia això, que les carbasses, doncs, aquests últims anys, els cultivadors els hi costava molt portar-les, també eren molt més petites per al tema de la meteorologia, no?, perquè tampoc plovia en excés, no?, i això era un problema per ells, perquè no eren tan grosses, no tornarem segurament a veure carbasses de 800 quilos, vull dir, això és una cosa molt complicada, com vam tenir aquí a Sant Joan de les Abadesses, però potser sí que a la llarga, potser un dels objectius seria que, si més no, una petita mostra, no sé si ho han pensat, és molt complicat, entén?
4: No, sí, realment és complicat, i ho apuntaves, el canvi climàtic també va afectar aquest cultiu de carbasses gegants. Finalment eren les mateixes carbasses les que havien d'anar passant fira a fira de la carbassa al nostre país. Aquestes carbasses moltes vegades no eren prou resistents com per poder anar passant fira a fira, i per tant les anaven perdent. Com et deia, de fet era fruit de que cada vegada hi havia menys cultivadors que s'atrevissin a apostar per la carbassa gegant, i jo crec que les coses finalment, mira, passat uns anys, doncs ara penso que hem de seguir apostant per tots aquests fruits de tardor, hem de seguir apostant per la carbassa, sobretot en zones que també encara podem tenir molts cultivadors i que la carbassa és molt present durant aquesta època, però bueno, però també doncs donar-li presència doncs a les castanyes i altres fruits de pròpies d'aquesta època, el moniato, etc. De fet, a la fira de tardor se'ns hi han sumat establiments de la Unió de Botiguers que també doncs ens aportaran productes elaborats, locals, i que enriqueixen moltíssim la pròpia fira. De fet, hi hauran activitats durant tot el dia, no sé si voleu que a poc els vagi explicant, i per tant el que nosaltres volem és que tot el visitant i també gent del municipi que es volqui a la fira, que vingui, que s'apropi Sant Joan, passi un dia de gaudi amb amics, companys, família, i que per tant també pugui, no?, emportar-se'n cap a casa doncs aquesta carbassa, aquest fruit de tardor, i que s'ho hagi passat bé. Finalment les fires, a part de ser un aparador del municipi, posen en valor també el territori, la gent que hi viu i també aquesta hospitalitat, no?, que volem mostrar quan organitzem qualsevol esdeveniment, i volem acollir persones que s'apropen per conèixer una mica més el municipi, per compartir amb nosaltres aquesta diada.
2: Clar, la mostra s'ubicarà a la plaça Clavé. Explica'ns una mica doncs quantes parades tindrem i també doncs quins productes es demana que portin els paradistes. No sé si s'intenta que siguin homogenis en aquest sentit.
4: Bueno, bàsicament nosaltres farem això, no? És a dir, a la plaça Clavé ens hi caben una trentena de parades, totes elles s'ha demanat que fossin de producte de tardor, hi haurà alguna d'artesania, poqueta cosa, però bàsicament doncs decoració i producte de tardor, amb molta carbassa, amb castanyes, amb moniato, amb varietat d'aquests productes, també de decoració, no només de pensant en la gastronomia. Tindrem també una noia que fa escultura a través amb una carbassa, i per tant tall de carbassa. Podrem esmorzar i dinar amb entrepans de botifarra amb bolets. El bolet també esperem que sigui present en la fira, i tindrem aquest concurs de les carbasses més originals. Ens animaran la fira els grallers del poble, tindrem tallers infantils amb temàtica de fruits de tardor i de carbassa. A la una tindrem una mostra de balls de country. També a la tarda tindrem una exhibició de batutaga per dinamitzar la fira. Per tant, nosaltres estem convençuts que serà doncs un dia concorregut, amb molta gent, amb activitats per tots, activitats també pels petits, que finalment doncs són els que volem que s'emportin una bona sensació d'haver visitat Sant Joan les Abadeses. I també, home, m'agradaria que els cultivadors i que tothom que s'apropa amb la seva parada a Sant Joan, amb la il·lusió doncs d'oferir aquest producte, passat el dia, no?, doncs veiem aquestes paradetes ja més buides de producte, que això vol dir que haurà anat bé i que tothom podrà una casa supercontent.
3: Ara ho deia l'alcalde, però també per ampliar la gastronomia tindrà un pes important en aquesta fira. Vull dir que al final és una fira de tardor que, com deia, hi ha aliments que només estan en aquesta època de l'any, o que és el seu moment, no? És el moment del producte, no?
4: Sí, l'any passat va funcionar molt bé. Aquest any ens participen més d'un restaurant amb producte propi, algun establiment de menjar per emportar, alguna pastisseria que també ens participa amb el seu producte. Jo he de dir que l'any passat la parada de producte local va funcionar molt bé, es va vendre molt bé, perquè és un producte ja elaborat, en què es pot comprar ja pensant en el dinar o pensant en el sopar o pel record de dir quan arribem a casa doncs ho provarem, i va funcionar molt i molt bé. Jo penso que és una de les d'aquelles parts que, si les fires poden introduir, no?, aquesta petita part gastronòmica, tothom ho agraeix moltíssim. De fet, aquest any potenciem molt a través d'un restaurant el poder esmorzar amb botifarra de bolets. Jo he de dir que a la fira de la carbassa funcionava molt bé, llavors feien botifarra de carbassa i funcionava molt bé tant per esmorzar com per dinar, a veure si aquesta botifarra de bolets agrada, i també per tant funciona molt bé.
2: Clar, també explica'ns, perquè no sé quina ha estat la resposta del comerç local en aquest sentit, i no sé si també hi participa el comerç local d'alguna manera a la fira.
4: Sí, el comerç local, de fet, forma part de l'organització, juntament també amb l'Ajuntament i altres entitats del municipi, doncs, que es volquen amb la fira, perquè finalment el que volem és que sigui un dia també un punt festiu, no? La Unió de Botiguers, precisament, la fem dissabte, perquè dissabte tenim molts comerços oberts, i ells, precisament, durant l'any el que volen és que el municipi sigui capaç d'organitzar esdeveniments firals, que tinguin èxit, que tinguin identitat i que puguin funcionar. De fet, des de l'Ajuntament fa molts anys que apostem no tant per la quantitat, sinó per la qualitat d'aquells esdeveniments que fem, que estan ben marcats en el calendari, que els fem sempre amb col·laboració de la Unió de Botiguers i amb altres entitats, i de fet és el producte que acaba funcionant. Per tant, entre tots ho fem, i esperem doncs que la Fira de Tardor sigui, com deia, molt concorreguda, molt visitada, ens funcioni, i penso que aquesta participació que apuntaves del comerç local és bàsic, des de l'Ajuntament, amb molt bona voluntat, amb molta il·lusió que es vulguin fer les coses. Si no hi ha la implicació real de la gent del poble, és molt difícil que les coses funcionin.
3: Uh-huh. També en repassar una mica les activitats d'alcalde, que les entitats del municipi sí que hi tindran un pes important. Sí que hi seran, hi haurà diverses actuacions previstes, no? La programació del dia que ens faran, expliqui'ns en detall, i això, que s'hi volquen, no? Que això és el més important, no? Que les entitats hi són.
4: Sí, de fet, nosaltres aquest any tenim la participació dels grallers, que passaran al matí. Tenim una entitat que es diu Ubuntu, que farà doncs, també els tallers infantils. Tenim una entitat que balla country, i ells també volen estar a la fira, i per tant ens animaran, com ho fan en moltes fires, amb molt d'èxit, amb un magnífic ball de country d'assaig, que per ells acaba sent un assaig, però per tots nosaltres acaba sent un gaudi. I també a la tarda tindrem el Batutaga amb una mica de soroll, però també per animar una mica la festa, i més tallers infantils. Durant el dia, el que apuntava, no? Té molt d'èxit l'escultura de carbassa, molt d'èxit, i aquest any la tornem a tenir. Per tant, jo penso que la dinamització de la fira està garantida, i que l'èxit de la fira, si tenim la sort de que ens acompanyi una mica el clima, la Fira de Tardor de Sant Joan de les Abadeses, estic segur que serà un èxit un any més.
2: I per anar acabant, a Sant Joan de les Abadeses també es fan fires durant tot l'any, i també un munt de festes i activitats destacades. No sé si és important fer-ne en una època de l'any en què hi ha menys turisme també, i per al final dinamitzar el municipi d'una altra manera, no?
4: Sí, la veritat és que la tardor per nosaltres, per la zona, és una bona època. Encara tenim doncs, molt de turisme, sobretot vinculat a aquests productes de tardor. Segurament el producte estrella seria el bolet, no? Aquest any també una mica degut, no sé si el canvi climàtic, els bolets ens estan arribant tard, i per tant tenim aquí un impàs abans doncs arriba la neu, no? Però bueno, per tant jo penso que és important aquestes fires de temàtiques d'aquesta època, són molts els municipis que s'hi apunten. Nosaltres de fet he d'avançar que el mes que ve, el dia 14 de novembre, també estem preparant una fira així més, en diem fira rural, que vam tenir ja un primer exemple al juliol i que també va funcionar molt bé, i bàsicament és per això, no? per intentar portar aquell plus de dir, home, generem oferta perquè el territori i el municipi s'ho mereix, però a la vegada és una època de l'any que tenim molts visitants i també hem de ser capaços de generar oferta per seguir sent atractius com a poble i com a territori. Jo crec que Sant Joan, que és un poble doncs, que a poc va creixent doncs, amb infraestructura turística i comercial, en el sentit de que manté molt bé encara el comerç, doncs penso que hem de seguir en aquesta línia, apostant entre tots per posar en valor el municipi, perquè acabem sent aquest recurs turístic, no? Aquesta destinació turística que jo crec que els últims anys ens hem anat guanyant a pols, picant molta pedra, i seguim creixent.
3: Doncs moltes gràcies a Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses, per explicar-nos doncs, totes les activitats d'aquesta Fira de la Tardor, un cap de setmana tapeït també a Sant Joan de les Abadeses, perquè també tenim els dos dies trial de Santigós a Clàssic, per sí, tant, sí. Motor
4: i trobada gegantera comarcal. La veritat és que, i doble audició de sardanes amb castanyada el diumenge a la tarda, d'activitats moltíssimes tot el cap de setmana, i només m'heu deixat parlar d'una.
3: Exacte, no tenim temps per més. Moltes gràcies, alcalde.
4: A vosaltres.
3: Fins una altra.
4: Adéu.

0: I ara és moment de saludar en Guillem Sánchez. Guillem, bon dia de nou.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé. Cap de setmana llarg, eh?
1: Cap de setmana llarg, hem pogut descansar, hem pogut agafar forces i tornar, evidentment, amb totes les ganes aquí al Territori 17.
0: Exacte, com sempre.
1: Tot i que hi ha gent que no ho ha fet, eh?
0: Ja.
1: Mira, en Claudi.
0: A veure, en Claudi.
1: En Claudi ens diu, avui he anat a comprar, he treballat unes quantes hores i he anat a classe de pilates. Avui només se celebra Santa Pilar i prou.
0: Molt bé.
2: A classe de què? De pilates?
0: De pilates.
1: Ah, un dia 12 d'octubre, eh? Atenció, eh?
0: Sí. Pilar, pilates, està bé.
1: Evidentment, evidentment. Tot i que en José Luis ens verbalitza allò que tots pensem i ens diu que agradables els caps de setmana de 3 dies. Increïble que només un dia més de descans pugui provocar tanta diferència.
0: És que jo crec que hem de promocionar a partir d'ara 3... El cap de setmana són 3 dies, no 2 dies.
1: Farem un partit polític i la nostra única proposta serà...
0: Guanyaríem molts vots, jo penso.
2: Jornada laboral 10 hores, 4 dies i ja està.
1: Va, aquest usuari respon això. Diu, si tots els dilluns fossin no laborables, el món seria un paradís. I seria el que fes falta.
0: 100%.
1: Va, que l'Andreu s'ha trobat, atenció, eh? Amb un cop de realitat.
0: No sé
1: si ets tu, Andreu, o no.
2: A veure si soc.
1: He tret un bitllet de 50 per pagar el bon preu i la caixera m'ha dit 82 euros. I fins aquí la meva anàlisi de la terrible inflació que patim.
0: Fatal, això.
1: A mi, he de reconèixer que fa 2 setmanes em va passar, que vaig anar refiat dels diners que portava al súper.
0: I no, et van faltar, oi?
1: I vaig haver d'anar a buscar més diners per pagar allò que...
0: Mi momento más humilde.
1: Va, l'Helena, en reconeix que la vida adulta resumeix en 4 simples coses. Tot està car, no sé què menjar, estic cansada i ibuprofè.
0: Sí.
1: Esteu bastant d'acord amb això?
0: No?
2: Que victimista.
1: Home, no, bueno, depèn també de la gent.
0: I de la situació també.
1: Va, aquesta també està bé de tant en tant. Ens diuen, m'he quedat a casa tancat tot el cap de setmana i honestament em sembla un gran pla.
0: Sí.
1: Per què no?
2: Why not?
0: Bueno, al final, repòs, descans, està bé.
1: Cuidar, llegir, no sé, netejar.
2: Jugar a la consola.
0: Exacte. Fer neteja.
2: Mira futbol que ha tornat.
1: I no sé si us sumeu amb això de la Noemi, que ens diu, no puc amb la precampanya. De veritat, quina mandra.
0: Queden 8 setmanes encara, eh?
1: Només 8?
2: No, menys.
0: Menys? 7?
2: 6?
0: Pensa bueno, podríem fer un countdown, també. De quan queda per les eleccions.
1: Sí.
2: Estan en precampanya constantment, eh?
1: Correcte.
0: Això també és veritat.
1: Va, també fa mandra això que ens diuen Santi Buin. Ens diu, he escoltat a un noi dir més de 3 cops, bro, a la mateixa frase. Li he donat el carnet de família nombrosa.
2: Doncs això li puc donar a més d'una amiga meva.
0: Sí.
1: Ai, 30 és per 3 per acabar molt ràpid.
0: Podem fer una més.
1: Una va, doncs per exemple...
0: La que tu vulguis, Guillem.
1: Aquesta, la d'en Rafa, que ens diu... Els que diuen que fer classe de 8 a 9 del matí és una aberració perquè pobres nens s'han d'aixecar molt d'hora, no en deuen haver fet de les 2 a les 3 de la tarda. Es veu que és molt beneficiós per a tothom.
0: Sí, beneficiós per qui?
1: Entre calors, entre mandres i entre cansaments...
0: I entre cadines a les 4 també?
1: Evidentment.
0: Mare meva.
2: Això és el pitjor, l'últim que has dit.
1: Visca oques.
0: Visca oques, Guillem. Demà més i millor.
1: Esperem que sí.
0: Vinga, va. Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu. I ara és moment de seure i fer una parada al nostre cafè cultural.

0: La productora usonenca La Barca porta Amadeus de Peter Schaffer al Casino de Vic, sota la direcció de Pep Simón. L'obra explora la rivalitat entre Mozart i Salieri, marcada pel talent, l'ambició i també la gelosia. I avui tenim ja amb nosaltres aquí a l'estudi amb el director de l'obra, Pep Simón, i també Jofre Verdolet, que interpreta a Mozart. Què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Molt bon dia, i gràcies per convidar-nos.
2: Això mateix, gràcies, Ona.
0: Queden uns quants dies encara perquè s'estreni l'obra. Entenc que ara esteu en aquest moment d'explicar, de precampanya.
2: Sí.
0: Però m'agradaria començar perquè com és que vau escollir Amadeus, fer aquesta obra? No sé què us va atraure, expliqueu-m'ho.
1: A mi m'agradaria molt saber-ho, també.
2: No, a veure, la veritat és que la gent que em coneix sap que jo amb Mozart tinc una relació especial, propera. Ha sigut el compositor de referència sempre. Jo sempre explico que em dedico a la música per un enamorament absolut cap a la flauta màgica. Llavors, hòstia, sempre havia tingut la idea de hem de fer alguna cosa algun dia sobre Mozart, però no musical, o no només musical, no? I de fet, a part de la conya parteix de que amb en Jordi Arqués, que per cert interpreta Salieri, doncs això, ho havíem anat comentant els darrers anys. Ell havia sigut el director escènic d'una òpera que vaig estrenar quan era més jove, Mozartiana, sobre Mozart, no? I a partir d'aleshores ja havíem començat a fer càbales d'algun dia hem de fer alguna cosa sobre Mozart. I de fet jo vaig anar de viatge a Salzburg, la ciutat natal de Mozart, fa any i mig, i allà se'm va encendre la bombeta i li vaig dir: Jordi, hem de fer això, farem Amadeus. I llavors vam embolicar amb Pep Simón, que s'afegeix amb un bombardeig, i aquí ja està, ja ho vam tenir encès.
1: I aquí embolicat amb dos friquis de Mozart, perquè són tot estan sonats amb Mozart. A mi m'agrada, però el seu és malaltís. I bueno, sí, aquí embolicat amb aquesta meravella de projecte.
0: Clar, amb dos friquis de Mozart, però com és el fet de treballar amb ells i també de poder com recrear tot l'univers mozartià? Com ho heu fet això?
1: A veure, primer de tot, és clar, nosaltres quan llegeixes l'obra t'imagines un muntatge espectacular, gran, dimensions, etc, etc, i realment hem anat pel contrari, mirar de fer una cosa petita. També ens interessava el fet d'allargar-ho una mica més, i per tant fer-ho en un espai més reduït, això ens afavoria. I llavors, després de pensar i investigar diversos locals, hem anat a parar molt, molt ben atesos, doncs, pel Casino de Vic, i això ja hi dona un caire diferent al muntatge, més proper, més íntim, més... I això per una banda. I per l'altra, doncs, el tractament que estan fent dels personatges també és molt suggerent, és molt diferent. Hi ha uns personatges que són els Venticelli que en el text són més o menys secundaris o menys, fins i tot potser, i aquí estan agafant un protagonisme molt important. Tota la part escenogràfica, vestuari, tot això ho estem cuidant molt, moltíssim, i l'avantatge és que l'equip és un equip excel·lent.
0: Quan sou més o menys treballant en la producció?
2: Som 7 actors, en Pep que dirigeix, la Jussi que ens fa de Joan de direcció, llavors tenim en Juanca Moreno, que és un crac, que és un fiera, que fa tot l'apartat d'escenografia i vestuari, i en David Parera, que fa la il·luminació. Mm. Aquest és l'equip, 12 persones, em sembla.
0: Al final, Amadeus és una obra i una història que és coneguda. No sé si heu tingut algun repte per... No sé si heu volgut buscar fer-la diferent, o no sé... Amb què us heu volgut inspirar? És a dir, fer una cosa totalment diferent?
2: Convé, diguem-ne, posar sobre la taula un tema, que és que l'obra de teatre aquesta justament és prèvia a la pel·lícula. Mm-hmm. Diguem-ne, esclar, tothom recorda la pel·lícula de l'any 84, no? Però justament aquesta pel·lícula es basava en l'obra de teatre, que és original, que és prèvia, i que, de fet, per cert, ja s'havia fet en català. Fa 27 anys es va fer produït per Focus amb en Lluís Soler, d'aquí casa nostra també, fent de Salieri, i en Roger Pera fent de Mozart. Llavors, l'espectador que hagi vist la pel·lícula reconeixerà directament moltes escenes. Hem de dir que la mítica del final de Mozart dictant el Requiem amb el llit de Salieri, aquesta no hi és. Aquesta no us l'espereu, perquè aquesta no hi és. Però, ostres, és xulo. Com a espectador que has vist la pel·li, de seguida veus el paral·lelisme. però més enllà d'això, que és molt evident, nosaltres hem fet ben bé la nostra pròpia versió. A més, el teatre, en Pep ho explicarà molt millor que jo, permet situacions o dinàmiques que el cinema no permet, és clar, i al revés, suposo.
1: Sí, sí. I de fet els personatges pràcticament estan tots en escena o quasi, eh? I això també és un tret característic. També l'estètica predomina el daurat amb tot el muntatge, escenes més fosques, més... Llavors, esclar, disposem d'aquest magnífic espai que és el casino, que ja ens dona un caire així més majestuós, més... I aprofitem tot el que podem.
2: Exacte.
1: Del casino.
0: I clar, al final Amadeus va relacionat directament amb la música, vull dir que al final la música acaba sent un personatge més. Com l'heu treballat a dins l'obra, tot el tema musical?
2: Bé, en l'obra mateixa, diguem-ne, ja se cita molt clarament quan intervé la música i quina música és. Pràcticament totes les vegades es diu quina música exactament ha de sonar, no? Per tant, evidentment, això hi fem un cas pràcticament escrupolós, sobretot perquè, clar, aquesta obra, bàsicament el que explica és els 10 darrers anys de la vida de Mozart, des de la perspectiva ficcionada de Salieri, perquè es van conèixer, però ni de lluny van ser els rivals, vaja, fins a l'un a l'altre, enviar-lo fins a la mort, això no va passar, però sí que tot el que passa a nivell musical és real. Per tant, hem volgut ser molt prudents amb això, molt curosos, i efectivament que la música en el muntatge té un pes específic important. Sonarà molta música de Mozart, una mica de Salieri, no gaire. però crec que l'espectador, la música ajuda molt a viure aquests últims anys de la vida de Mozart, especialment a través de les seves òperes, que és el gènere en el que més va excel·lir, pel qual més ha estat recordat.
1: I des de l'apartat musical també estaria bé de recordar que també hi ha música en directe. I disposem, gràcies a l'Escola de Música, als quals agraïm ja la seva col·laboració, d'un clave que en algun moment s'utilitza com a instrument que sona en directe.
0: I clar, Amadeus parla de gelosia, també parla de mediocritat. No sé si aquests dos conceptes els podríem relacionar o els podríem portar a l'actualitat. No sé si voleu que també l'espectador s'emporti això, no? Que faci aquesta relació del passat amb l'actualitat, no sé. Us ho deixo sobre la taula.
2: Bé, de fet, des del primer moment de l'obra passa això, no, Pep? De fet, Salieri el que fa a l'inici de l'obra és convidar el que ell en diu els espectres del futur, que és el públic que l'està veient en aquell moment, a fer-se presents, a anar-lo a trobar en aquell moment que ell explica la història, que és a inicis del segle XIX, perquè siguin, doncs, partíceps de la història que ell els explicarà, que és com va matar Mozart, no? Per tant, des d'aquest moment l'espectador se sent absolutament interpel·lat perquè sí, perquè és el 2026, en realitat, l'espectador que està veient allò, no? Però, de totes maneres, evidentment, el que li passa a Salieri, diguem-ne, que és... Hòstia, jo sóc un tio que m'ho curro, que tinc una vocació clara, tal, no sé què, però és que no me'n surto més. I n'hi ha un altre que és un beneit, però que ho peta, que és un geni. Això ens passa encara a l'actualitat, això passa cada dia, no? Vull dir, hi ha molta gent que se sent així, i per tant, efectivament, és clar que és un tema universal, sí, sí.
1: I l'hem treballat en el muntatge des del punt de vista més que racional, des del punt de vista emotiu, no? Com viu tot el que li està passant Mozart, com viu el que li està passant Salieri, i la relació també. I des d'aquest punt sí que pots fer el traspàs a la història o la història verídica o no de la seva relació, però sempre partint de l'emoció.
0: I ja per acabar breument, què voleu que s'emporti l'espectador després de veure Mozart? No sé què voleu que s'emporti.
2: Sí, jo ho tinc bastant clar, és a dir, jo soc una persona que dedico la música clàssica i que sempre intento apostar perquè la gent entengui que aquesta gent, abans de ser genis, per exemple, com el cas de Mozart, eren persones. Llavors, Amadeus crec que justament humanitza molt Mozart, perquè tu veus un tio irreverent, borratxo, que fa bromes, que es tira pets, és un personatge molt estripat, però que segur que està bastant a prop de la realitat. Molt més això que no pas quan ens l'imaginem allà amb perruca i... Ostres! Llavors, això també és una motivació meva personal, no? D'explicar a la gent que Mozart, escolta, era un... Primer de tot, era una persona humana i tenia, bueno, els seus problemes i les seves manies com tothom, no?
0: Com tothom, exacte. Sí. Pep?
1: Bueno, jo diria això... jo crec que sortirà, o esperem que sigui així, amb aquest toc actual de l'obra, amb aquest caire que li estem donant de des del punt de vista de la nostra època, i tocat perquè jo, no, esclar, assegurar-ho no, però en aquests moments que ens falta més d'un mes, ja hi ha escenes que fan posar la pell de gallina, i l'escena, amb la música, el tractament, l'interpretació, tot plegat, doncs m'imagino que quan tot això estigui acabat de vestir, espero que s'emportin això als espectadors.
0: Doncs Pep Jofró, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
2: Del 20 al 29 de novembre, crec,
0: exacte,
2: que no ho hem dit.
0: Exacte, ho hem dit, exacte.
2: I es poden comprar les entrades a Entradium, que és una plataforma online, o si no, al casino.
0: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
2: A vosaltres.
1: A tu, gràcies.
3: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: les 10. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes tres vies. I pel que fa al trànsit, redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a la P7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. 90.7 FM.

0: Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya amb Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
3: Avui és dimarts 6 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1990, pels carrers de Cardedeu us preguntàvem sobre el preu de la benzina i el seu augment. No sabem a quin preu estava aleshores, però vaja, un Vox Populi que seguiria igual de vigent uns quants anys després.
2: I quin sant, per sort, no va saber mai perquè anàvem a Masa o Carreta, segurament.
3: Doncs mira, Santa Maria de les Cinc Llagues. Aquí
2: va, anava a peu,
3: anys...
2: no anava ni en carreta, pobra, es va llegar els peus.
3: Aquí als 16 anys el seu pare la va voler casar amb un home ric i ella va preferir unir-se a la Tercera Ordre Franciscana per poder viure una vida religiosa al costat de la seva família. Bàsicament per no casar-se.
2: Quina pena! Déu us guard per totes i benvingudes al 667è Infopodcast Cardedeu.
3: I avui tenim una recomanació literària de l'estupenda, la inigualable, la presentadora de les presentadores, la Núria Lázaro.
4: El llibre que us recomano està catalogat com a categoria infantil juvenil, però és un llibre per a tot tipus de públic i és del cardedeuenc Roger Simó i es titula El club de lectura de la llibreria que no existia.
2: I avui a paraules d'àvia...
5: Cadascú per on li enfila!
3: Li enfila?
5: Cadascú per on l'enfila!
3: I el que vol dir bàsicament és que cada persona va a la seva, que té la seva manera de veure i de fer les coses i que cada persona té les seves pròpies afeccions. I passem a l'horta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana,
2: Maria! demanem que plantéssiu tot el que us vam comentar, perquè quina meravella com estan els horts i les hortes de casa.
3: Inundats.
2: I no patiu. No patiu, que si es van anegar al mateix moment, si la terra és bona i viva, plena de microorganismes, es deuria drenar pràcticament a l'instant. I aquesta aigua haurà portat molta vida cap a baix, que és on importa que hi hagi humitat, molt a baix de la terra, no a la superfície.
3: A veure, potser pràcticament a l'instant no, potser va trigar una mica més, perquè déu-n'hi-do el que va ploure.
2: Si era rica en matèria orgànica, és molt possible que ni se n'hagués.
3: Molt bé, va, i comencem actualitzant la informació de l'estat del municipi i els serveis. I parlem de trastos i voluminosos afectats per l'aigua, perquè des del consistori, per facilitar la retirada d'objectes i voluminosos malmesos per les pluges de diumenge i d'ahir, es reforça el servei de recollida per a totes les persones que ho necessitin. Podeu trucar a partir d'avui mateix, de les 9 del matí a les 2 del migdia, al 93 844 41 46. 93 844 41 46.
2: Jo sóc un trasto voluminós i abans d'ahir em vaig clavar de l'esquena. Em recullen?
3: Crec que no estàs afectat per la pluja.
2: Com que no? Tinc un insomni de caldeu. Va, també s'instal·laran contenidors provisionals per dipositar-hi específicament fang i restes vegetals a la plaça Josep Casademunt, entre els carrers Biscay i Torrent i el carrer Doctor Klein amb carrer Torrent. Està previst que estiguin instal·lats avui mateix.
3: Al matí. I pel que fa a l'enllumenat públic, la humitat acumulada al subsol i als quadres elèctrics pot provocar incidències i talls intermitents durant els propers dies. Des de l'Ajuntament informen que els serveis municipals ja han activat el protocol corresponent per detectar i resoldre les avaries el més aviat possible.
2: Doncs sí, el que sí que estarà tancat, però, serà el pavelló, que segueix afectat per inundacions, i els serveis de neteja i brigada municipal continuen treballant per restablir la situació. De fet, des de l'Ajuntament, des de l'alcaldia, la brigada municipal és a qui han enviat més agraïments, donat que aquests dies està fent una feinada ingent. Pel que fa al casal de jubilat, del centre avui sí que obrirà les portes, però no hi haurà ascensor, ja que hi va entrar aigua i encara no està en funcionament.
3: Va, i si parlem del trànsit, us podem dir que l'accés a l'AP7 des de Cardedeu torna a estar obert. El túnel entre les Franqueses i Canovelles segueix tancat.
2: Alerta avui també amb el temps. A veure, us anem a dir la previsió municipal al que s'espera per Cardedeu durant aquestes properes hores. No obstant, és possible que canviï. Fins a les dues estarem amb un ambient ennublat i amb alguna clariana. Però a partir de les 3 i fins a les 8 del vespre s'esperen tempestes i ruixats. No es preveuen grans acumulacions si tot va bé. Això sí, estem en avís de perill. Perill baix, bàsicament per intensitat de pluja en 30 minuts, tant des de les 12 fins a les 6, que és la primera franja, com des de les 6 fins a les 12 a mitjanit. Per tant, alerta, perquè a partir del migdia és possible que reprenguin els ruixats i les tempestes. Com sempre diem, estem en una situació d'absoluta excepcionalitat. Des del Meteocat inclús estan intentant denominar d'alguna forma què és en el que ens hem trobat, ja que mai s'havien donat aquestes circumstàncies. Per tant, alerta, perquè tot i que us expliquem això, pot canviar hora a hora. Tant pot ser cap a millor com cap a pitjor. No obstant, alerta a partir de les 12.
3: Molt bé, doncs esperem que sigui cap a millor la previsió i no cap a pitjor. I parlem ara de menjar, i és que ja tenim nova data per a la nit de tapes, que es va suspendre dissabte passat, i serà aquest mateix dissabte, dia 10 d'octubre, de 7 de la tarda a 10 de la nit, amb música de DJ Fidu.
2: Quina gana. I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu, i menys avui. De 10 a 12, el C7, formació anomenada Fiscalitat Bàsica per Emprendre, adreçat a empreses i autònoms. I ens servirà per conèixer el funcionament general de l'IVA i l'IRPF. Identificar les principals obligacions fiscals periòdiques. Comprendre la relació entre facturació i

0: 3 minuts.
1: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
0: Salut i poble, consell de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies.
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
3: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'agradaria.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 1. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Embarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i al repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i també el director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una VAI a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac, i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'Hospital de Viella.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dimarts, 13 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 13 d'octubre, el dia que torna la Champions per al Barça, que afronta el primer desplaçament europeu, avui a Turquia, Istanbul, al camp del Galatasaray. En parlarem també amb la baixa de Rafinha, que tindrà avui el Barça, que arriba una gran dinàmica, gran ratxa de resultats i també de joc. De moment, 9 victòries en els 9 primers partits de Lliga, tant a Europa com també, evidentment, a la Lliga, on és el líder en solitari. També avui parlarem dels postpartits del Girona i del Sant Andreu. Ahir a segona divisió, el Girona acaba empatant a un al camp del Tenerife, el Sant Andreu va perdre 1-0 al camp de l'Hèrcules, en aquest cas de la primera federació masculina. Molt futbol i també bàsquet, avui també tenen compromisos europeus el Barça a l'Eurolliga, el Manresa a l'Eurocup i el Girona, en aquest cas a la FIBA Europe Cup, i també té compromís europeu en handbol el

Granollers a la European League masculina. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: Els blaugranes volen continuar amb la gran ratxa de joc i resultats d'aquest inici de temporada. L'equip de Hansi Flick visita el camp del campió turc, el Galatasaray. Encara no hi serà el davanter brasiler Rafinha, que ja es va perdre el partit de dissabte contra el Getafe. El duel d'avui comença a les 9 de la nit.
0: D'aquesta segona jornada de Champions masculina també destaquem d'altres partits.
1: Avui es jugarà un Atlètic de Madrid Manchester United i un Villarreal Nàpols també a les 9 del vespre. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga Espanyola. El Betis, tercer classificat i proper rival del Barça, dissabte vinent, rebrà el Porto, mentre que el Real Madrid visitarà el camp de la Roma.
0: Més enllà d'això, es va completar també la novena jornada, en aquest cas de Lliga, la de segona divisió masculina, amb el partit del Girona.
1: L'equip de Quique Álvarez va acabar empatant 1-1, volíem dir, contra Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4, mitjançant Esprila, que ja n'ha fet 5, un menys que el davanter català de 40 anys i capità del Tenerife, Enric Gallego, que hi també va fer el gol de l'equip canari.
0: El Girona es queda 7è amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és 5è, confirmant-se com una de les revelacions de la temporada segona. I també ahir es va completar la 7ª jornada, en aquest cas, de la primera federació masculina, amb el partit d'un altre equip català, la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: El conjunt quadribarrat va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. L'equip de Nacho González manté la zona mitjana baixa de la classificació, 38 punts, els mateixos que el Nàstic i un més que l'Europa, que va guanyar diumenge contra les Algeciras 2-1 i ara marxa de la zona d'ascens.
0: En bàsquet, el Barça torna a afrontar doble compromís d'Euroliga masculina aquesta setmana.
1: Els blaugranes juguen el tercer partit consecutiu com a local aquest vespre a 8:45 contra el Maccabi de Tel Aviv. Després de superar el València abans d'ahir i de perdre divendres passat contra el Salgiris, l'equip de Sekulic rep un Maccabi que ocupa la zona baixa de la classificació, havent guanyat només un dels 4 partits que ha disputat.
0: També avui tenen compromís europeu el Manresa i el Fiat Girona.
1: El Gitanes Manresa visita aquesta tarda la pista del Başakşehir Türk en la tercera jornada de l'Eurocup masculina. Els manresans venen d'encaixar una dolorosa derrota a la pista del Madrid diumenge i busquen avui la reacció al duel a 6 de la tarda.
0: I el Fiat Girona, com dèiem, afronta el primer desplaçament de la FIBA Europe Cup.
1: L'equip gironí visita la pista el campió belga, l'Ostende, en un duel entre dos dels tres equips que van guanyar a la primera jornada. L'enfrontament comença a 8:45 del vespre.
0: En handbol, el Freaking Granollers també té avui compromís europeu.
1: Els granollers visiten aquest vespre la pista de l'Agua Santas Miladets a Portuguès, la tercera jornada de l'European League masculina. L'equip ballesà té un doble enfrontament contra els portuguesos en què es jugaran la classificació per a la següent ronda. El partit d'avui a 8:45 del vespre, hora catalana.
0: En waterpolo, els 5 equips catalans classificats per la Champions femenina ja coneixen els seus rivals.
1: L'Assolit Mataró, campió de Lliga, dels aspirants al títol europeu, ha quedat enquadrat en el grup A amb l'Upsa hongarès, el Desan dels Països Baixos i el Manna hongarès. Al grup B hi haurà duel català amb el Sant Andreu, campió de 2025, i el Club Natació Catalunya. També s'enfrontaran amb el Trieste italià i el Bolikmeni grec. El Club Natació Terrassa competirà a grup C davant del potent Olympiacos, vigent campió d'Europa, l'Etnikos grec i l'Horizonte italià. Finalment, l'Estrapul Sabadell jugarà al grup D amb la Roma italià i el Rapallo Palanuoto italians i amb el Ferencváros hongarès, vigent que és subcampió.
0: La primera fase es disputarà mitjançant una lligueta de doble volta amb 6 jornades entre el 31 d'octubre i el 13 de març. Els dos primers jugaran els quarts de final. I també en waterpolo, el Mataró va complir ahir els pronòstics i va aixecar la seva quarta Supercopa d'Espanya.
1: Les marsmenques van golejar 15-5 al Sant Andreu i sumar el segon títol després d'haver conquerit també la Copa Catalunya. El duel es va decidir ja al segon període amb un parcial de 8-1. Martina Claveria va ser escollida MVP i Mariona Terré millor portera.
0: I un últim punt, en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha començat avui la defensa del títol mundial amb victòria.
1: El combinat estatal ha superat aquesta matinada 3-2 a Itàlia amb 3 gols del capità Pau Bargalló en el primer partit de la fase de grups del World Skate Games, que juguen a Asunción, al Paraguai. L'equip de Pere Vàries tornarà a jugar demà contra Portugal i tancarà la fase de grups dimecres contra Suïssa.

Dimarts 13 d'octubre, 9 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol en la prèvia del Galatasaray-Barça de la segona jornada de Champions masculina que juga avui a Istanbul. El conjunt blaugrana vol continuar amb la ratxa, gran ratxa de joc i victòria.

0: a casa seva.
1: Un Hansi Flick al qual també li preguntaven molt per la pressió que suposa el gran moment de l'equip i que tots els rivals el tillin del millor equip del món.
2: És un privilegi que estiguem en aquesta situació. Treballem dur cada dia i queda molt camí fins al final de temporada. I ho sabem que hem d'estar centrats en això. Hem de jugar a cada partit amb la mentalitat d'abans. Això és l'important, que l'equip mostri l'actitud, la mentalitat i la intensitat que necessitem. I per descomptar també amb la pilota, tenir la confiança que hem mostrat en els 9 últims partits.
1: I un últim document del tècnic alemany, quan un parell de periodistes li preguntaven pel Real Madrid, pels àrbitres, Vinícius i la proximitat amb el clàssic del 25 d'octubre. Flick no hi va voler entrar.
3: I hope that you also learn someday
2: Espero que algun dia aprengueu que mai respongui una pregunta sobre el Real Madrid quan no jugo directament contra el Real Madrid. Va, home, juguem contra el Galatasaray i es mereix un respecte. És un equip fantàstic amb un estadi fantàstic i un ambient fantàstic. No vull parlar d'ells perquè ens hem de concentrar en el nostre partit i aquesta és la manera. I a més, és el que vull dels jugadors, em sap greu. Podeu preguntar-me això d'aquí a 2 setmanes o en 10 dies quan tinguem una roda de premsa abans del partit contra el Madrid, d'acord?
3: In 10 days, when we have the press conference before the game against Real Madrid.
1: Veurem si avui torna a ser titular en punta d'atac Gabriel Jesús, que recordem que tampoc pot jugar avui Rafinha, el gran golejador l'hora en el que va de curs, que ja s'ha perdut el partit de dissabte contra el Getafe. També va descansar contra el Getafe Pau Cubarsí, que avui en principi ha de ser titular i ahir va comparèixer també a la roda de premsa prèvia, on Cubarsí que també parlava de la gran dinàmica amb què arriba l'equip.
4: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: El jove central també va recordar el duel contra Osimhen, ara davanter del Galatasaray, que ja va tenir en el seu debut a la Champions d'ara fa 2 anys i mig. En aquell cas, el davanter nigerià jugava al Nàpols.
4: Sí, al final ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt en el meu debut, ja fa uns quants anys, sí que segurament ha canviat també una mica la història tant ell com jo, així que ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares, que aniran a per totes perquè estan al seu camp i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
1: Un Cubarsí que també reconeixia que cada vegada té més experiència, malgrat la seva joventut.
4: Bueno, sí que a lo mejor he crecido un poco. Este verano también ha sido un punto muy importante para mi carrera. También de confianza, creo que siempre he sido un chico que tenía una confianza inmensa en sí mismo desde joven, desde que empecé, pero cada vez se va ganando más, vas ganando más respeto, pero no creo que los delanteros te tengan respeto, sino que ellos van a ir a muerte a su equipo, a hacerte daño, y yo tengo que estar fuerte y duro para que eso no suceda.
1: Avui a les 9 del vespre jugarà aquest Galatasaray-Barça de la segona jornada d'aquesta fase Lliga de Champions masculina, en què també destaca un Atlètic de Madrid, Manchester United o el Villarreal-Nàpols, tots dos també a les 9. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga espanyola, el Betis, tercer classificat de la Lliga i pròxim rival del Barça. Recordem, dissabte vinent rebrà el Porto, mentre que el Real Madrid visitarà el camp de la Roma. Més enllà d'això, ahir es va completar també la 9a jornada de Lliga a la segona divisió masculina, amb el partit del Girona, que va acabar empatant a 1 contra el Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4 amb un gol d'Esprilla, que ja n'ha fet 5, un menys que el davanter català de 40 anys al Tenerife, capità del Tenerife, Enric Gallego, màxim golejador de la categoria, i que ahir també va fer el gol de l'equip canari. Aquest és el balanç que en feia el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
5: En la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol evitable. Llavors sabíem que aquí és un camp difícil, és un camp on ells apreten molt, és un equip molt pressionant. Crec que al final del partit no ha sigut dolent, almenys hem intentat, l'equip s'ha vist que ha intentat anar per la victòria.
1: El Girona, que es queda 7è amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és 5è, confirmant-se com una de les revelacions de la temporada a segona. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: 4 victòries, 4 empats i una sola derrota. És el balanç del centre d'esports en 9 jornades. En total, 16 punts aconseguits amb tot mereixement, que col·loquen l'equip en una zona que ningú podia pronosticar. Dissabte a Ceuta, el Sabadell va ser capaç de guanyar 1-2, malgrat jugar amb un home menys durant molts minuts i quan el partit encara estava empatat. L'expulsió d'Edgar va ser controvertida, com també ho va ser el penal anul·lat pel VAR a la primera meitat. Però res va poder impedir la victòria de l'equip de Ferran Costa, a qui sentim.
7: El fútbol es un juego de aciertos y errores. Creo que dos errores no nuestros hoy nos han condicionado nuestro partido de una manera pues muy grande.

0: Aún así el equipo ha sabido sobreponerse, ha hecho un trabajo de unidad brutal, con una mentalidad muy muy buena. Sabíamos que tendríamos que dejarnos todo si queríamos ganar hoy aquí, tal y como se ha dado el partido, todavía más, y satisfecho con la faena del equipo.
1: I atenció, perquè la part alta de la Lliga s'ha ajustat després de les derrotes dels equips que se situaven primer i segon, Eibar i Castellón. Nou canvi de líder, ara l'Almeria amb 21 punts, 5 més que el Sabadell. Al marge dels arrequinats amb el descens, per cert, s'enfila als 8 punts.

0: Gràcies, Sergi. Encara en futbol, ahir també es va completar la setena jornada, en aquest cas de la primera federació masculina, amb el partit d'un altre equip català, la Unió Esportiva Sant Andreu, que va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. En parlava l'entrenador del Sant Andreu, Nacho González, que admetia que havien estat pitjors que l'Hèrcules, sobretot a la primera meitat.
1: Un primer tiempo en el cual el Hércules ha sido muy superior en todos los sentidos, ¿vale? En todas las facetas del juego. Y un segundo tiempo que, bueno, hemos conseguido equilibrar algo el partido, mantenerle el resultado ahí cerquita y bueno, y con alguna acción en el área contraria para haber podido conseguir el empate. Y bueno, por lo menos hemos conseguido darle la vuelta a un partido que en los primeros 45 minutos se nos había puesto muy, muy mal y por lo menos hemos equilibrado en algo el segundo tiempo.
0: El conjunt quadribarat es manté a la zona mitja-baixa de la classificació, 13 amb 8 punts, els mateixos que el Nàstic i un més que l'Europa, que va guanyar diumenge contra el Jazires i ara marxa de la zona de marca a la zona de descens. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic manté el lideratge del grup 2 després de 6 jornades, amb 3 punts més que el filial d'Osasuna i l'Ebre, que són segon i tercer. Completen les places de play-off l'Espanyol B, que es van dur a un dels dos catalans de la jornada 1-2 al camp del Girona B, i l'Olot, que en l'altre duel català, contra el Terrassa, retransmès per la xarxa, va acabar empatant a un. I per acabar de repassar els partits que també ha retransmès aquest cap de setmana a la xarxa, anem també a la tercera federació masculina i a l'empat a 2 entre l'Escala i el Vilassar de dissabte, que manté els maresmencs QS i els empordanesos a mitja taula. Ràdio L'Escala, Ivan García.
2: El Futbol Club L'Escala ocupa la 8a posició amb 7 punts després d'haver disputat 5 partits. El balanç de l'equip és de 2 victòries, 2 derrotes i un empat, assolit precisament aquesta última jornada contra el Vilassar de Mar. Són declaracions del tècnic David Gurillo.
3: Portem 7 de 15 perquè ens falta un partit, hem de mirar la part positiva, estem allà tranquils i hem d'anar sumant punt a punt.
2: Aquesta setmana el conjunt empordanès s'afronta doble ració, 2 partits, lluny del nou Miramar. Demà dimecres a les 8 del vespre recuperarà l'enfrontament ajornat contra la Muntanyesa i diumenge visitarà el camp del Sant Cristòfol. Són declaracions del porter Jonathan Morilla i l'entrenador David Gurillo.
4: Dos campos seguidos fuera, dos campos de los que nos gustan a nosotros, de ir a la guerra.
3: La màxima ambició, màxima determinació per guanyar quants més partits i abans d'aconseguir el nostre objectiu. No tenim por a ningú, intentarem fer el nostre futbol, la nostra manera de jugar, sigui el camp de la Monta o del Badalona, de l'Hospitalet, qui sigui, intentem sempre amb la nostra identitat fer-ho, sumar els 3 punts.
2: El màxim golejador de l'equip, Joel Arimany, no va ser-hi contra el Vilassar de Mar per lesió i es dubta pels partits d'aquesta setmana contra la Muntanyesa i el Sant Cristòfol.

0: Gràcies, Ivan. Parlem ara de bàsquet. Avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després de perdre divendres passat contra els Alguiris i guanyar diumenge al València, en aquell cas en partit de CB, avui torna a jugar a casa, el tercer partit consecutiu dels quatre que afronta amb la visita del Maccabi de Tel Aviv, un equip que ara mateix ocupa la part baixa d'aquesta Eurolliga amb tres derrotes i una victòria. Escoltem el tècnic Loran, Alexander Sekulić.
1: Maccabi didn't start the season in Euroleague.
2: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser fàcil després de, des del meu punt de vista, la dura derrota contra Salguiris, perquè crec que va fer un bon partit, però no el vam acabar bé. I era important reaccionar, trobar la manera en només dos dies de jugar contra un equip molt bo, València, i tenir èxit. Per tant, ajuda a guanyar. Cada partit és important, així que la nostra mentalitat és aquesta, i el partit més important per nosaltres és el següent. I aquest és el Maccabi, és el partit més important ara mateix. No pensem en res més.
0: Avui a dos quarts de nou del vespre, aquest Barça Maccabi al Palau, en setmana doble jornada d'Eurolliga. Com dèiem, els blaugranes tornaran a jugar divendres de nou a casa, en aquest cas contra l'Olympiacos, ni més ni menys, un equip, en aquest cas, de la part alta. I també tenen cita europea avui el Manresa i el Girona. El Fiat Girona afronta la segona jornada de FIBA Europe Cup amb el primer desplaçament a Bèlgica, en aquest cas a la pista de l'Ostende, el campió belga. També a dos quarts de nou del vespre, abans a les 6, jugarà el Kitzanes Manresa, tercera jornada d'Eurocup a Turquia, a la pista del Basek Seir. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitzanes Manresa.
4: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
3: La bona notícia pels manresans és que Hugo Benítez i Pierre Oriola ja van disputar minuts contra el Madrid després de recuperar-se de les seves respectives lesions, dues peces que han d'ajudar a parar els peus al conjunt turc.
4: Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no? Davant de l'equip tindrem jugadors a defensar de molt nivell, com és el Reed, com és Malachi Flynn, jugadors molt bons en l'1 contra 1, amb molts punts en el perímetre, i han de ser capaços d'igualar la intensitat del partit.
3: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.

0: Gràcies, Jordi. En handbol, parlant de compromisos europeus, avui el Freaking Granollers afronta la tercera jornada de la European League masculina a Portugal, a la pista de l'Aguas Santas. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: L'equip bellesà ja es troba a Portugal, on d'aquí a unes hores es veurà les cares amb l'Aguas Santas. Els d'Antonio Ram arriben al partit amb una barreja de sensacions. Primer, positives per la gran victòria davant el Busau, i d'altra banda, no tan bones per l'ensopegada amb el Caserío Ciudad Real. Tot i això, els granollerins busquen treure dos punts que els consolidaria a la segona posició del grup. Aquest és Antonio Ram, entrenador del Freaking Balonmano Granollers.
2: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. I llavors, és una... o virtualment classificats, no?, en funció d'altres resultats.
1: Els portuguesos encara no han sumat cap victòria a la competició continental. El seu balanç és d'un empat i una derrota. Així doncs, el Freiking provarà d'evitar la primera victòria de l'Aguas Santas a l'EHF Europea League.
0: Gràcies, Arnau. I en waterpolo, Mataró, Sant Andreu, Sabadell, Terrassa i Catalunya, els cinc equips catalans que juguen aquesta Champions femenina de waterpolo, ja coneixen els seus rivals de cara a la primera fase de grups. L'assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol europeu, ha quedat enquadrat al grup A amb dos hongaresos, l'Upse i el Manna, a més del Desan neerlandès, als Països Baixos. En el grup B hi haurà duel català entre el Sant Andreu, campió del 2025, però que aquest any ha perdut moltes de les jugadores, a més del seu entrenador, amb un canvi de projecte, i el Connotació Catalunya, que va passar la prèvia aquest cap de setmana, també s'enfrontaran amb el Trieste italià i el Buliacmeni grec. I el Connotació Terrassa competirà al grup C davant del potent Olympiacos, vigent campió d'Europa, l'Etnikos grec també, i l'Horizonte italià. No ha tingut gaire sort el conjunt agarenc. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Club Natació Terrassa no ha tingut gaire sort amb els aparellaments, amb els grups de les diferents competicions. En categoria femenina, l'equip de Xavi Pérez ha quedat enquadrat al grup C de la Champions, amb Olympiacos, amb el Etnikos i amb el Equip Horizonte. Un grup amb equips molt contrastats i també amb campions de les respectives lligues. En categoria masculina, el conjunt de Sergi Mora ha quedat enquadrat al grup C, on tindrà un rival català com és el Barcelona, l'Apolon Smiris i el Polo Sport Management. El Club Natació Terrassa, tot i així, ha quedat potser en un dels grups més igualats. Recordem que el Natació ha aconseguit dues victòries i una derrota en la última fase que ha disputat d'aquesta competició, a la fase prèvia, i que ha guanyat els 5 partits que ha disputat en la competició de Lliga.
0: Gràcies, Miqui. Això pel que fa al masculí. El femení, com dèiem, el Terrassa, que jugarà contra dos equips grecs, ni més ni menys que Olympiacos i Etnikos, i l'Horizonte italià, ara ho explicàvem. I a l'Estrapul Sabadell, finalment, també un altre dels candidats al títol, jugarà en el grup D, en aquest cas, amb la Roma i el Rapallo Palanuoto, també italians, i el Ferencváros hongarès, que és el vigent subcampió d'Europa.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia i bon dimarts, 13 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 13 d'octubre, després d'un cap de setmana llarg que encara ens deixa ahir l'empat del Girona Tenerife, la segona divisió masculina de futbol, i també la derrota del Sant Andreu al camp de l'Hèrcules, a la primera federació masculina, ja mirem el que ve aquesta setmana, començant per avui mateix i per la Champions masculina de futbol i el partit que té el Barça a Turquia, al camp del Galatasaray. Avui en farem la prèvia i també parlarem de bàsquet, perquè tenen compromís europeu Barça, Manresa i Girona, i d'handbol, perquè també avui juga el Granollers, també compromís europeu en aquest cas a Portugal. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: Doncs així és, els blaugranes volen continuar amb la gran ratxa de joc i resultats d'aquest inici de temporada. L'equip de Hansi Flick visita el camp del campió turc al Galatasaray. Encara no hi serà el davanter brasiler Rafinha, que ja es va perdre el partit dissabte contra el Getafe. El duel d'avui comença a les 9 de la nit.
0: D'aquesta segona jornada de Champions també destaquem altres partits.
1: Avui jugarà un Atlètic de Madrid, Manchester United, un Villarreal-Nàpols també a les 9 del vespre. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga Espanyola, el Betis, tercer classificat i proper rival del Barça. Dissabte vinent rebrà el Porto, mentre que el Real Madrid visitarà el camp de la Roma.
0: Més enllà d'això, hi es va completar també la novena jornada de Lliga a la segona divisió masculina amb el partit del Girona.
1: L'equip de Quique Álvarez va acabar empatant a un contra el Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4 mitjançant Esprilla, que ja n'ha fet 5, un menys que el davanter català del Bon Pastor, de 40 anys, el capità del Tenerife, Enric Gallego, que ahir també va fer el gol de l'equip canari, el de l'empat, un autèntic golaç, rematada de cap al segon pal, marcant tempos i demostrant que l'edat no està renyida pas amb el rendiment esportiu.
0: Exacte, 1-1 va acabar la primera meitat i també el partit, en què no es va morar el marcador tampoc a la segona. El Girona es queda 7 amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és 5è, confirmant-se com una de les revelacions de la segona divisió. També ahir es va completar la 7a jornada, en aquest cas, de primera federació masculina, amb el partit d'un altre equip català, la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: El conjunt quadribarrat va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. L'equip de Nacho González manté la zona mitja baixa de la classificació, 13 amb 8 punts, els mateixos que el Nàstic, i un més que l'Europa, que va guanyar divendres 2-1 contra l'Al Jazeera a Can Dragó, i ara marxa de la zona d'ascens.
0: En bàsquet, el Barça torna a afrontar doble compromís aquesta setmana d'Euroliga masculina.
1: Doncs així és, els blaugranes juguen el tercer partit consecutiu com a local aquest vespre a 8:45 contra el Maccabi de Tel Aviv. Després de superar el València abans d'ahir, de perdre divendres passat contra el Salguiris, l'equip de Sekulic rep un Maccabi que ocupa la zona baixa de la classificació, havent guanyat només un dels 4 partits disputats fins al moment.
0: També avui tenen compromís europeu en bàsquet, Manresa i Girona.
1: Doncs mira, Martí, el Kitanas Manresa visita aquesta tarda la pista del Bach Cesseir Turk en la tercera jornada d'Eurocamp masculina. Els manresans venen d'encaixar una dolorosa derrota a la pista del Madrid diumenge i buscaran avui la reacció. Duel a les 6 de la tarda.
0: I el Fiat Girona, que afronta el primer desplaçament europeu a la FIBA Europe Cup.
1: L'equip gironí visita la pista el campió belga, l'Ostende, en un duel entre dos dels tres equips que van guanyar la primera jornada. L'enfrontament comença a 8:45 del vespre.
0: En handbol, parlant de compromisos europeus, avui també juga el Freiking Granollers.
1: Doncs sí, els granollerins visiten aquest vespre la pista de l'Agua Santas Milanets, a portuguès, a la tercera jornada de la European League masculina. L'equip ballesa té un doble enfrontament contra els portuguesos en què jugaran la classificació per a següent ronda. El partit d'avui a 8:45 del vespre, hora catalana.
0: El següent serà a Granollers la setmana vinent. En waterpolo, els 5 equips catalans classificats per la Champions femenina ja coneixen els seus rivals.
1: Doncs atents, el sorteig, Martí, com ha quedat tot enquadrat? Et preguntes, jo responc. L'Assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol europeu, ha quedat enquadrat en el grup A amb l'Ups hongarès, el Desan dels Països Baixos i el Magna hongarès. En el grup B hi haurà duel català amb el Sant Andreu, campió 2025, i el Club Natació Catalunya. També s'enfrontaran amb el Trieste italià i el Boliagmeni grec. El Club Natació Terrassa competirà en el grup C davant del potent Olympiacos, vigent campió d'Europa, l'Etnikos grec i l'Horizonte italià. Finalment, l'Estrapul Sabadell jugarà en el grup D amb la Roma d'Itàlia i el Rapallo Palanuoto, també italià, i amb el Ferencváros hongarès, vigent subcampió.
0: La primera fase d'aquesta Champions es jugarà amb lligueta doble volta, 6 jornades entre el 31 d'octubre i el 13 de març, i els dos primers es classificaran per a quarts de final de cada grup. I també en waterpolo, el Mataró va complir els pronòstics i va aixecar ahir la seva quarta Supercopa d'Espanya.
1: Les maresmenques van golejar per 15-5 al Sant Andreu i sumen el segon títol després d'haver conquerit també la Copa Catalunya. El duel es va decidir ja al segon període amb un parcial de 8-1. Martina Claveria va ser escollida MVP i Mariona Terré, millor portera.
0: I un últim punt, acabem amb hoquei i patins, perquè la selecció espanyola masculina ha començat avui la defensa, aquesta matinada, de fet, la defensa del títol mundial amb victòria.
1: No, sí, Martí, ho ha fet amb molt bon peu. El comitat estatal ha superat aquesta matinada 3-2 a Itàlia, amb 3 gols del capità Pau Bargalló en el primer partit de la fase de grups del World Skate Games, que es juguen a Asunción, al Paraguai. L'equip de Pere Vàries tornarà a jugar demà contra Portugal i tanca la fase de grups dimecres contra Suïssa.

0: Dimarts, 13 d'octubre, 7 minuts passen ja gairebé de 2:15. Comencem parlant de futbol amb la Pere Vidal, Galatasaray-Barça, de la segona jornada de Champions masculina, que es juga avui a Istanbul. El conjunt blaugrana que vol continuar amb la gran ratxa de joc i victòries, de moment ja en són 9 seguides entre Lliga i competició europea en tots els partits disputats fins ara. I avui té una de les primeres proves dures en un estadi calent, amb un gran ambient i contra un rival històric, el campió turc. En parlava ahir a la prèvia el tècnic Hansi Flick.
1: We have to be ready for this atmosphere. I think this
2: one. Hem d'estar preparats per aquest ambient. Crec que és un dels millors ambients del món. És increïble quan sents el so de l'estadi i l'afició. És increïble com donen suport al seu equip i també es pot veure amb els resultats que han fet contra equips grans. Han jugat com un gran equip contra ells i per descomptat han millorat molt. Tenen molts bons jugadors, especialment a dalt, i per nosaltres és important que treballem junts en defensa com un bloc. Tothom ha d'estar implicat en la defensa. Això és el que vull veure del meu equip.
0: Un Hansi Flick al qual també li preguntaven molt per la pressió que suposa el gran moment de l'equip i que tots els rivals el tillin del millor equip del món.
1: I don't know if it's pressure, you know, this is for me. It's...
2: No sé si és pressió, per mi és el resultat de com entrenem. Sempre dic a la roda de premsa que estic molt content amb el que veig en els entrenaments, i és així. Crec que també l'ambient al vestidor és fantàstic, però clar, cada partit és diferent. Cada partit comença amb 0-0, per tant, no és un partit fàcil. És un partit molt difícil per nosaltres, i hem de demostrar-ho. És un privilegi ser en aquesta situació, però també sabem que en el futbol tot pot canviar molt ràpidament. Hem d'estar concentrats com fem-nos normalment, especialment en aquest ambient, demostrar que estem preparats per això.
1: Especially in this atmosphere that they show that they are ready for.
0: Un últim document del tècnic alemany, en aquest cas sobre la gana, que continua tenint l'equip per guanyar, malgrat molts dels jugadors vinguin de proclamar-se, per exemple, campions del món aquest estiu amb la selecció espanyola.
1: You know, we have many players who win the World Cup.
2: Ja sabeu que tenim molts jugadors que han guanyat el Mundial i quan van tornar la pregunta era, tenen la fam per continuar de la mateixa manera? I sí que la tenen, és així. Sabem que no és fàcil i que hem de treballar dur. I això és el que hem de fer cada dia per l'afició, pel club, per l'equip, per les famílies. És increïble estar en aquesta situació, però queda molt camí i és molt llarg.
0: Flick, que no va voler entrar a valorar qüestions sobre el Madrid, sobre els àrbitres i Vinícius i la proximitat del clàssic del 25 d'octubre, que també li van preguntar, també va elogiar Gabriel Jesús, que veurem si avui torna a ser titular en punta d'atac, ja que recordem que tampoc no jugarà avui el gran golejador blaugrana en el que va de curs, Rafinha, que ja es va perdre el partit contra el Getafe. També va descansar dissabte contra el Getafe Pau Cubarsí, que avui en principi ha de ser titular, i ahir va comparèixer a la roda de premsa prèvia, on Cubarsí que també parlava de la gestió dels minuts que està tenint en aquest inici de curs.
3: Al final vinc de jugar molts partits tant al Mundial com a principi de temporada i sí que el míster m'està dosificant una mica, però jo sempre estic preparat físicament, sempre m'intento cuidar al màxim per estar llest per quan hagi de competir, i ell sap que estic disposat a jugar tots els minuts sempre perquè és el que més m'agrada.
0: El jove central també va recordar el duel contra Osimhen, l'ara davanter del Galatasaray, que ara ja va tenir en el seu debut de Champions, en què va ser l'MVP, de fet, Cubarsí, ara fa 2 anys i mig, contra el Nàpols en aquell cas, i va reconèixer també que cada vegada té més experiència malgrat la seva joventut.
3: Sí, puede ser que se haya normalizado. Al final tengo 19 años, estoy empezando, estoy viendo muchas cosas nuevas, estoy cada vez ganando más experiencia, pero tampoco lo cojo como una excusa, sino que la edad yo creo que no es importante, que al final si estoy dentro del partido, dentro del campo, pues tengo que hacer lo mismo que todos, aunque tenga 19 como 34, y eso es lo que voy a hacer siempre, que es trabajar, ser yo mismo, ser competitivo e intentar hacer lo máximo para ayudar al equipo.
0: I encara sobre Cubarsí, això deia quan li preguntaven per Lamine Yamal i la pilota d'or i si ell es veia admetent públicament, com ha fet l'extrem de Mataró, que es mereix aquest gran guardó individual.
3: Lamine, yo creo que todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo, y aunque él lo diga, pues la otra gente también lo ve en el campo, lo que él demuestra, las capacidades que tiene, y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro, por supuesto, y sí que yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo también voy un poco más tranquilo y él sí que es más mediático.
0: Avui a les 9 del vespre jugarà aquest Galatasaray-Barça de la segona jornada de fase Lliga de Champions masculina, en principi en Cubarsí i Lamine titulars. També destaquen aquesta segona jornada un Atlètic de Madrid-Manchester United, que juga avui també a les 9, i el Villarreal-Nàpols, tots dos també a les 9. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga espanyola. El Betis, que és tercer a la Lliga i pròxim rival del Barça, dissabte vinent, rebrà el Porto, mentre que el Madrid visitarà el camp de la Roma. Més enllà d'això, ahir es va completar també la 9a jornada, en aquest cas de Lliga, a la segona divisió masculina amb el partit del Girona, que va acabar empatant a 1 contra el Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4 mitjançant un gol d'Esprilla, que ja n'ha fet 5, un menys que el davanter català de 40 anys i capità del Tenerife, Enric Gallego, que ahir també va fer el gol, en aquest cas de l'empat de l'equip canari. Aquest és el balanç que en feia el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
4: Bueno, jo veig coses bones, però a la segona és molt difícil. És molt complicada i hem de seguir millorant. Jo crec que necessitem la millor versió de tots. Estem a poc a poc aconseguint que la gent entri, que entri gent nova, que això fa que sobretot tinguem molts canvis molt bons i gent que ens aporta quan surt de la banqueta, però necessitem més i, bueno, en això estem. És veritat que avui tinc un sabor una mica dolent, sobretot per això, perquè tenim una bona oportunitat per apropar-nos i estar més a dalt, però bueno, això és una carrera de fons i no tot és negatiu.
0: El Girona, que es queda setè amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és cinquè, places de play-off d'ascens a primera, confirmant-se com una de les grans revelacions de la temporada a segona divisió. Més futbol, ahir també es va completar la setena jornada de Lliga, en aquest cas a la primera federació masculina, amb un altre partit d'un altre equip català, a la Unió Esportiva Sant Andreu, que va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. El conjunt quadribarat es manté a la zona mitja-baixa de la classificació, 13è, amb 8 punts, els mateixos que té el Nàstic, que va només poder empatar contra el Coel Torremolinos, i un més que l'Europa, que va guanyar diumenge contra l'Algeciras a Can Dragó, i ara marca la zona de descens, amb 7 punts. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté el líder del grup 2, després de 6 jornades, amb 3 punts més que el filial d'Osasuna i Calebre, que són segon i tercer respectivament. Completen les places de play-off l'Espanyol B, que va esbandur un dels dos catalans de la jornada diumenge 1-2 contra el Girona B, i l'Olot, que en l'altre duel català de la jornada contra el Terrassa, retransmès per la xarxa per cert, va acabar empatant també diumenge a 1. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Els gols continuen sent un mal de cap per Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa Futbol Club en aquest projecte 2026-2027. Es conformava l'equip agarenc amb un empat al camp de l'Olot i, tot i novament tenir oportunitats, dominar el partit i millorar el seu joc dels últims dos partits, recordem, davant Ebro i Sestao, els agarencs continuen tenint aquesta assignatura pendent, que és marcar gols. L'equip genera, però no marca, i això està penalitzant moltíssim el Terrassa en aquest inici de temporada. Escoltem a Marcos Pérez.
6: Vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido 3-4 ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria, pero bueno, nada, un punto en campo Lolote es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa.
5: Recordem que el conjunt agarenc, que és vuitè a la classificació i té un partit menys, el que es disputarà el dia 21 a les 6 de la tarda davant el Girona B.
0: Gràcies, Miqui. També en aquesta segona federació masculina, just darrere de l'Olot, hi ha el Manresa, que va sumar dissabte un valuós empat contra el segon classificat, com dèiem, el filial de l'Osasuna. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Els vegencs van signar una de les actuacions més completes de la temporada al Municipal del Congost i van disposar de les millors ocasions per emportar-se els 3 punts. De fet, aquesta és la millor notícia d'un partit contra un equip de la part alta de la classificació, que el Manresa no només va competir, sinó que va dominar, un fet que genera seguretat a l'equip i confiança a l'afició. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa i ja pensa en el proper partit.
8: S'enfrontem com sempre, el Manresa va a tots els camps a guanyar, a trobar 3 punts. Venim d'una bona dinàmica, d'una porteria a 0 que hem de valorar i intentar ser més precisos la setmana que ve, tant en el joc com a la finalització, per emportar-nos 3 punts i portar-nos a casa, que ens continuaran estant en una bona zona de la classificació.
7: Malgrat el repartiment de punts, l'equip vegenc confirma les bones sensacions i la seva solidesa abans d'afrontar la propera jornada de Lliga. Serà diumenge a les 12 del migdia contra el Barbastre.
0: Gràcies, Jordi. Per cert, a la tercera federació masculina demà juguen els partits que es van suspendre en el seu dia pels aiguats, aquell cap de setmana. En aquest cas són 5 partits que encara queden pendents d'aquella jornada. La tercera federació masculina, estem parlant evidentment del grup 5, del grup on juguen els equips catalans. I un últim punt de futbol, en aquest cas per parlar del Lleida Club de Futbol, que en el seu reinici a quarta catalana, l'última categoria del futbol català federat, ha trencat el rècord de socis del segle XXI, arribant ja superant els 4.674. Ho avui de Ràdio Sergi Guiu.
9: Sense cap mena de dubte, la resposta social que ha tingut el nou projecte de Lleida ha superat les expectatives internes que s'havia plantejat la nova directiva del club. Dia rere dia i setmana rere setmana, les xifres que ha anat actualitzant el Lleida no han parat de créixer fins aquest dilluns a la tarda, superant els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'últim curs amb el Lleida segona A, i arribant als 4.674. Tot plegat s'afegeix a la fantàstica entrada en forma de sold out en l'estrena al camp d'esports del passat diumenge. 4.723 persones van veure la golejada 8-0 de Lleida davant els Serós, i això ens porta a recuperar les paraules de l'entrenador Roger Lamesa, demanant mantenir els peus a terra al llarg de la temporada.
10: Em preocupa el que no estiguem de peus a terra, em preocupa que vulguem cada partit golejar, i el que em preocupa és que donem per fet que guanyarem i que els jugadors no tinguin el dia encertat, i que això ens porti a cometre de nou, no? Les errades no forçades, perquè no serà que no golegem, sinó que se'ns pot complicar els partits. I amb això hem de ser honestos, hem de ser curosos i hem de ser supercompetitius. Ho vaig dir abans de començar la temporada. Volem guanyar-ho tot, ens hem d'autoexigir guanyar-ho tot, però sent conscients que el futbol ens pot portar a que això no sigui així, i que el dia que passi, si passa, que no ens porti una decepció.
9: Un Lleida que aquest diumenge visitarà el Sudanell, equip que ha posat a la venda entrades a 5 euros amb un topall d'aforament d'unes 1.100 persones.

0: Gràcies, Sergi. Parlem de bàsquet perquè avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després de perdre divendres passat contra els Alguiris i guanyar diumenge, en aquest cas en partit d'ACB, al València, avui torna a jugar a casa, tercer partit consecutiu, amb la visita del Maccabi de Tel Aviv, un equip que ara mateix es troba a la part baixa d'aquesta Eurolliga, després d'haver perdut 3 dels 4 partits que ha jugat. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
1: After the wins, everything's easier.
2: El Maccabi no ha començat gaire bé la temporada a l'Euroliga, però crec que ara mateix juguen un millor bàsquet. Van tenir èxit en l'últim partit contra el Milà, és un equip molt atlètic, fan molta pressió, volen utilitzar aquest físic en defensa i el seu atac, en canvi, volen jugar per controlar el ritme i utilitzar els seus avantatges amb uns jugadors interiors molt bons i molt mòbils. I aquest és un dels seus punts forts que nosaltres hem, evidentment, d'intentar neutralitzar.
0: Avui a 8:45 de l'espre aquest Barça-Maccabi en setmana de doble jornada d'Eurolliga. Els blaugranes tornaran a jugar divendres de nou a casa, en aquest cas contra Olympiacos. I també avui tenen cita europea Manresa i Girona. El Kitsanas Manresa juga la tercera jornada d'Eurocup masculina a Turquia, a la pista del Basek Seir, a partir de les 6 de la tarda. Més tard el Fiat Girona ja afronta la segona jornada de FIBA Eurocup, en aquest cas el primer desplaçament europeu, en aquest cas a Bèlgica, a la pista de l'Ostend, el campió belga. Escoltem el tècnic del Girona, Moncho Fernández.
3: Partit molt difícil, l'Ostend és un molt bo equip, amb molta experiència, no només a FIBA Eurocup, sinó a BCL, un dels millors, sinó el millor equip de la Lliga belga i de la NBA, ex-jugadors que coneixen la Lliga ACB, com el Costadino, o el Gillette, sempre fitxa molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
0: Avui a 8:45 del vespre aquest Ostend de Fiat Girona en vol. Parlant de compromisos europeus, avui també juga el Freaking Granollers, la tercera jornada en aquest cas de la European League masculina a Portugal, a la pista de l'Aguas Santas. Tindrem dos compromisos europeus seguits contra el conjunt portuguès, el d'avui, com dèiem, a Portugal, el següent, la setmana vinent, a Granollers, en què el conjunt d'Antonio Rama jugarà la classificació per a la següent fase, o el partit a 8:45 del vespre. I en waterpolo, els 5 equips catalans que jugaran la Champions femenina ja coneixen els seus rivals. Per a la fase de grups, l'Assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol, ha quedat enquadrat al grup A, amb dos hongaresos, l'Upse i el Manna, a més del Desan neerlandès, als Països Baixos. En el grup B hi haurà duel català, Sant Andreu i Catalunya es trobaran, tots dos equips barcelonins. També hi són el Trieste italià i el Buriac Meni grec. El Club Natació Terrassa combatirà el grup C davant del potent Olympiacos grec, el vigent campió d'Europa, també l'Etnikos grec i l'Horizonte, també italià. No tinc gaire sort al conjunt agarenc. I finalment l'Estrelpul Sabadell jugarà al grup D amb la Roma i el Rapallo Palanuoto italians i amb el Ferencváros també hongarès, el vigent subcampió. Ràdio Sabadell, Àlex Gilabert.
4: El Ferencváros, la Roma i el Rapallo seran els rivals de l'Estrelpul Natació Sabadell a la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo, és a dir, el subcampió d'Europa i dos italians. El sorteig ha deparat un retrobament, entre altres, amb la rubinenca Bea Ortiz a Hongria des de la temporada passada. Tot plegat després de tancar abans d'ahir la fase prèvia a Can Llong en plena de victòries i passant per sobre els rivals. 72 gols van marcar les d'Enric Arnella al Dong neerlandès, al Lille francès i en el derbi contra el Terrassa. El tècnic destaca la fam de les seves jugadores.
5: Una de les coses que més ens està agradant d'aquest equip i una de les coses que els vam demanar des del primer dia és que volem que tinguin gana, no? Que tinguin aquesta fam de tot, de defensar, d'atacar, de sortir a la contra, d'oblidar-se del marcador. Si tenim un avantatge ampli, seguir. Si ens estan expulsant 18, 17 vegades, doncs defensar. I en aquest sentit, l'ADN d'aquest equip és molt clar. I són jugadores que ho donen tot en tot moment i la veritat és d'agrair.
4: La fase de grups arrencarà el dia 31 d'aquest mes i finalitzarà el 13 de març. Com és habitual els darrers anys, només els dos primers classificats passaran als quarts de final.

0: Gràcies, Àlex. I un parell de punts abans d'acabar. En rugbi, la Santboiana va acabar empatant aquest cap de setmana a 25 a Madrid, al camp del Liceo Francès, en la tercera jornada de la Divisió d'Honor masculina, en un partit que també va retransmetre la xarxa Més, com és habitual en els partits del Degà del rugbi estatal. En aquest cas, l'únic català que ja a la Divisió d'Honor masculina. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: El Degà rescata dos punts als últims minuts i acaba 25-25 en un duel que havia començat guanyant 12-0 el Valdirileu. Una mala segona part fa que els madrilenys aconsegueixin remuntar el marcador fins que un últim alè dels de Sant Boi va posar l'empat definitiu. Ens valora el partit el jugador Ignasi Carbonell.
2: Ha sigut un partit bastant dur. Jo crec que la primera part hem sigut bastant superiors, però hem baixat els braços, crec que als últims minuts de la primera part, i ens han marcat aquests tries. Hem intentat recuperar, però ens ha faltat encara un plus més per acabar el partit guanyant. Però bueno, seguirem treballant cada entreno per millorar.
1: La Unió Esportiva Santboiana suma així 7 punts després de 3 partits, posant-se en cinquena posició de la Divisió d'Honor.
0: Gràcies, Albert. I acabem ni més ni menys que amb dominó, perquè Salou ha acollit aquest cap de setmana llarg al Mundial amb més de 800 participants, 816 en concret, i 17 països diferents, i domini, com és habitual, llatinoamericà. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Tarragona l'Adrià Tella.
3: El 22è Campionat Mundial de Dòmino ha viscut 4 dies de competició a Salou amb la participació de 816 jugadors de 17 països diferents. El torneig celebrat al pavelló de Ponent ha acabat amb domini llatinoamericà, amb Venezuela i Mèxic com a grans protagonistes. El veneçolà Carlos Marquina s'ha proclamat campió individual i també s'ha imposat en la categoria de parelles mixtes, juntament amb Jacqueline Parisi. Per equips, la victòria ha estat per a Mèxic, mentre que la delegació espanyola ha aconseguit la segona i la tercera posició en parelles mixtes. El president de la Federació Internacional de Dòmino, Manuel Oquendo, assegura que no hi ha un país rei en el dòmino, malgrat que reconeix que precisament Venezuela és un dels grans protagonistes en campionats del món.
4: No hay país rei como tal, ¿no? Pero porque tenemos campeones de todas partes del mundo, pero si vamos a señalar un país, Venezuela es un país que sobresale mucho y República Dominicana en los campeonatos mundiales.
3: Més enllà de la competició, el Mundial ha tret unes 2.000 persones entre participants i acompanyants que s'han allotjat en establiments hotelers de Salou i han contribuït a dinamitzar l'activitat turística del municipi. El campionat es traslladarà l'any vinent a Abkhàzia.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Yeah.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Pro Memòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugrana juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques que públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saiz és el ministre portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen colla avall, que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
14: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
13: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
15: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no? Tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
13: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
1: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
2: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
0: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
5: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
6: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
4: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
3: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
7: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons, a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
3: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
9: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
8: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
10: Notícies en xarxa.
3: Gairebé un quart de 3, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
11: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
12: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
11: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
3: Preocupació de les cases de

0: Colònies a Catalunya pel boicot dels mestres a l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
1: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
2: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
0: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
3: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
4: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa a lliurar amiant.
3: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
1: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
5: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Cuivas.
6: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
7: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
6: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
0: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
8: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
0: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
1: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
9: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
10: Continuem treballant per estendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
9: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
0: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
11: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental, a l'estrena, van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
12: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
11: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
13: A la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol, i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol
11: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Giver.
14: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
15: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
14: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
11: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània...

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Rivera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa es reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent en altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques que públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'agricultura i d'habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit "Ceuta no es ven".
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven explicaven que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
14: Sí, mentre por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
15: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
17: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
16: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
18: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Agueda Encochea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
19: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
20: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
21: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
20: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i que posa fi anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
22: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
24: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys, l'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
23: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
25: David Navarro, president del comitè, lamenta que malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
26: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
25: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. Botigues s'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Pro Memòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugrana juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
9: El Barça és el que
4: dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 2:15 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
5: Jugadors que ja coneixen la lliga, la CB, com el de Costadino, o el Gillette, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
7: En handbol, a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 9:15 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Aguas Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
9: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
0: Està...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
3: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta. Mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i una escridassada al ministre de Política Territorial. Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir l'estabilitat financera. Elma Sáenz és la ministra portaveu.
5: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
3: PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. La normativa estableix multes per l'enaltiment al franquisme i danys a espais de memòria que van entre 200 i 150.000 euros. La llei també preveu crear una comissió tècnica de memòria que tindrà 2 anys per fer un informe en conclusions per reparar a les víctimes. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar 2 entitats pro memòria democràtica, precisament el Centre Excursionista de Catalunya. La Ninotaire, Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat figura clau en la recuperació de les llibertats.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers en via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens a alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
3: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
2: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons a descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estopa ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà 2 dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants, i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
3: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
2: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
4: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves, perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
2: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
2: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
4: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet...

0: L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
1: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
0: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
2: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
3: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
1: La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
0: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
1: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
4: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: A continuació obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
6: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Ha pujat la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar amb molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país. La Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres una altra vegada acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
7: Bona tarda, Maria. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals, en plena hora punta, aquesta hora de la tarda, bàsicament àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Una jornada més, per exemple, tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral van molt plenes, sobretot amb aturades destacades en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Com a incidències, destaquem un vehicle avariat a l'autovia A2, el tram de Cornellà de Llobregat. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Martorell, sentit Lleida. Més endavant, també a l'autovia A2, també hi ha un vehicle avariat a la zona de Castellbisbal, que també provoca aturades de 2-3 quilòmetres en sentit Lleida. I a la mateixa autovia A2, molt més endavant, ja a Bell-lloc d'Urgell, aquí parlem d'un accident que ara mateix està provocant aturades d'un parell de quilòmetres també en sentit Lleida. En fi, alguns problemes en aquest

0: Aquests tres punts de l'autovia A2, Cornellà, Castellbisbal i Bell-lloc d'Urgell. Acabem recordant que un accident talla l'accés cap a la B20 des de la Nacional 2 a la zona de Montgat i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Ho dèiem en portada, el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, a més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
3: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just a la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
2: Ho detalla Maite Polo.
4: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
5: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
4: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
2: De fet, Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
3: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
2: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
6: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
7: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
6: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit «Ceuta no es ven».
2: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé.
8: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saiz és el ministre portaveu.
9: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para, bueno, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
8: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada Llei de Nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
2: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat al seu entorn perquè l'acompanyin en el seu retorn.
3: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
2: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per a configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que ha estat proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
3: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli perquè considera que podria diluir les sigles del partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fons amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
2: De fet, Isaac Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè, precisament, diu, es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
10: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
11: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
10: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
12: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en Pepe i Vox.
10: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que els obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats.
3: Segons el govern, els retards d'entre 15 minuts i 2 hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten amb més antelació de l'habitual per agafar el tren.
2: En Pau Pasqual, d'Esplugues Televisió, ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
13: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants. La situació bastant estabilitzada i normal.

0: que tenemos.
1: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se retardarà fins a les 9.
2: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó, que va aturar d'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis, Renfe ha enganxat trens de 2 en 2. També ofereix canvis i devolucions i per tant doncs, tota la gent que acostuma a esperar darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
3: La paciència també ha estat cabdal entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
5: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
6: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver, si es la cosa suave.
4: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
3: I encara en transport públic, Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell.
7: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
8: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
7: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys els dissabtes hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
3: En territori Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals de cara a l'any que ve i crearà una nova taxa per sancionar els veïns que no reciclin correctament. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
9: El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. De cara al 2027, la majoria de taxes i preus públics s'encariran un 2,5% més, ho explica l'alcalde de Manresa, Marc Eloi.
10: El preu del consum està pujant moltíssim, els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC, i per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
9: L'equip de govern justifica que ha hagut de fer malabars amb els números. L'increment del 2,5% és pràcticament la meitat del que es preveu que creixi l'IPC interanual. Ara bé, el cas de la brossa és singular perquè han decidit limitar l'augment de preu i collar els que no reciclen bé. A partir de l'any 20, qui recicli menys o pitjor podrà arribar a pagar 90 euros més pels residus. Si no hi ha sorpreses d'última hora, aquesta proposta s'aprovarà dijous al ple.
3: Encara en territori, Sant Feliu de Guíxols ha aprovat la cessió de 4 solars municipals a l'Agència de l'Habitatge. L'objectiu és construir-hi fins a 90 habitatges públics de lloguer assequible. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent, bona tarda.
11: Bona tarda. 76 dels habitatges serien de protecció oficial i 18 més d'ús temporal. Les obres podrien començar l'any vinent i allargar-se un o dos anys. Josep Savalls és el regidor d'Urbanisme.
12: Aquest és el pas previ a poder ja tenir la redacció del projecte bàsic en un període no superior a 3 mesos. Ha d'estar informat per l'Ajuntament per tal d'aquesta llicència pugui ser ja adjudicada i posteriorment doncs, ja procedir a la part constructiva d'aquests habitatges que es pot produir al seu inici durant l'exercici 2027.
11: El gruix dels habitatges se situaria en els terrenys on hi ha ubicada l'antiga fàbrica Trashler a la carretera de Girona. També es disposa de solars als carrers Huguet i Antoni Ferrer.
3: I a Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat.
13: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent que es portaran al ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre, tot i que la

0: Durà no ha rebut suport a la comissió.
1: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
2: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'Amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
3: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb Amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'Amiant.
2: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
1: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques al Franquisme, pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
1: L'amor venia en taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32ens Premis Butaca, seguit de l'Amor i la Primavera i el Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des de Teatre La Fàbrica. Bona tarda.
4: Molt bona tarda. Doncs des del Teatre La Fàbrica de Barcelona, tanqueu els ulls, sentireu el que sentim nosaltres. Tot el sector teatral català treu el gran dia aquesta tarda amb dos directors, gent de la dansa i molta conversa de passatgers. Acaben de fer-se públics els nominats de la 32a edició dels Premis Butaca. I com deies, hi ha un nom que ressona per tota la sala. L'Amor venia amb taxi de la Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista, millor musical, direcció, escenografia, llums, vestuari, so, composició, i els segueixen amb 8 cadascuna La Mort i la Primavera de la Baronal i El Barquer del Teatre Lliure, una dansa que competeix en categories que no són només de dansa. Això sí, aquests premis tenen una peculiaritat, i és que els decideix només el públic. La votació és oberta fins al 16 de novembre a premisbutaca.cat i la gala serà el 23 de novembre a Premià de Mar.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Álvaro, i després nosaltres continuem en cultura, i després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc titulat La Maqueta i una gira per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: La Maqueta és un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja, Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades dels concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: I ara és moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta a partir de les 9 de la nit al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. El president del Barça, això sí, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
3: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: Pendents de la Champions, pendents del futbol i en bàsquet, també jornada europea. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi, serà a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina, el Kitsanas Manresa està jugant des de les 6 de Turquia, a la pista del Başak Şehir. Ara mateix està perdent el bàsquet Manresa 62-54, quan queden 5 minuts per acabar el tercer quart. I més bàsquet, a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga la pista de l'Ostende belga, un partit que arrencarà a 8:45. Escoltem l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández.
4: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no físic, sinó mental.
2: El Fraikin Balomano Granollers defensa a partir de 8:45 al segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Aguas Santas de Portugal després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzao romanès. Els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra Ciudad Real. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
5: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
2: I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción, al Paraguai. L'equip espanyol s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal. Maria, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase.
1: Doncs moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local. Aquesta

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
2: Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments del president autònom Juan José Vivas i escridassada el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
2: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Ho ha detallat la ministra de Migracions, Elma Saiz.
4: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
0: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
2: L'eurodiputat electe de Junts ha convidat familiars i amics perquè l'acompanyin en el seu retorn. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
0: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
2: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
5: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
7: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Ha pujat la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar amb molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país. La Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres una altra vegada acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
0: I a continuació connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Maria. Doncs sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària. Baixa el volum de circulació, però encara hi ha aturades en alguns punts en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, carregat els darrers trams de la C33, la C58 entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, o la B30 entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits de la marxa. Com a incidències en tenim dues a l'autovia A2. Una a la zona de Cornellà de Llobregat, un vehicle avariat que talla carril sortint de Barcelona, aturada fins a quilòmetre, quilòmetre i mig. I també a l'autovia A2 un accident a Bell-lloc d'Urgell. L'havia estat puntualment tallada en sentit Lleida. Ara tenim un carril tallat al trànsit i retencions també de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest tram de l'autovia A2. Com et deia, a Bell-lloc d'Urgell, sentit Lleida a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
2: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just a la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
0: Ho detalla Maite Polo.
10: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
10: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
0: De fet, Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
2: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
0: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
11: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
12: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
11: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I els Reis ja han arribat avui a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé.
13: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Sáez és el ministre portaveu.
4: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para, para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
13: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat el seu entorn perquè l'acompanyin en el retorn.
2: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
0: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que està proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
2: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli, perquè considera que podria diluir les sigles al partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fronts amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
0: De fet, Isaac Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè precisament diu es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
14: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
15: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
14: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
16: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en Pepe i Vox.
14: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que els obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats.
2: Segons el govern, els retards entre 15 minuts i 2 hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten a més antelació de l'habitual per agafar el tren.
0: En Pau Pasqual d'Esplugues Televisió ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
17: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants. La situació bastant estabilitzada i normalitzada aquí a les portes de l'alta velocitat, però amb un cartell que es va moment de restabliment parcial de la circulació de la línia Madrid-Barcelona. Però aquest matí, aquí mateix, hi havia aglomeracions i cues llargues. Al pitjor moment, cap a 9:15, quan els trens que havien de sortir aquella hora van trigar més de 2 hores.
5: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces, eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se retardarà fins a les 9.
17: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó, que va aturar l'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui, només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis, Renfe ha enganxat trens de 2 en 2. També ofereix canvis i devolucions i, per tant, doncs, tota la gent que acostuma a esperar darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
0: De fet, la paciència està capdalt entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
18: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
19: Sí, m'entré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
20: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
18: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: I Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir els temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. Esther Minguell.
7: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
21: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
7: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys els dissabtes hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: En territori, l'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per impulsar l'habitatge assequible a la ciutat.
2: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent, que es portaran al ple extraordinari de la Paria el 20 d'octubre, tot i que la mesura no ha rebut suport en la comissió.
0: UAU, Lleida de Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
23: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys, l'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
22: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: I notícia d'última hora que ens arriba des de BTV. Mor un home en un incendi en un pis al districte de Sants-Montjuïc. 8 dotacions de bombers s'han desplaçat fins a l'edifici i els Mossos d'Esquadra s'estan fent càrrec de la investigació.
2: El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions els bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit a 6:45. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'incendi ha obligat a tallar la circulació dels carrers de Sants en aquest punt i provoca afectacions a les línies D20 i 52 del bus.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en salut, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Maite Polo.
10: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
24: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
10: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: I en cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
2: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques al Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Pro Memòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat a la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: L'Amor Venir en Taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32ens Premis Butaca, seguit de L'Amor i la Primavera i El Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des del Teatre La Fàbrica. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, doncs seguim al Teatre La Fàbrica de Barcelona, on avui hi ha un ambient de festa gran, perquè s'han donat a conèixer les nominacions als Premis Butaca 2026, la 32a edició. Ara mateix tots els actors i el sector teatral català en general es troba fent una copa de la mà i molta conversa de passadís. Hi ha un nom que ressona per tota la sala, L'Amor Venir amb Taxi, de La Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista, millor musical, direcció, escenografia, llums, vestuari, so i composició. Els segueixen amb 8 cadascuna La Mort i la Primavera de La Baronal i El Barquer del Teatre Lliure, una proposta de dansa que competeix en categories que no són només de dansa i que entre brindis i brindis ja dona molt que parlar. Això sí, aquests premis tenen una peculiaritat i és que els decideix només el públic. La votació és oberta fins al 16 de novembre a premisbutaca.cat i la gala serà el 23 de novembre a Premià de Mar. Mentrestant, aquí el còctel continua i les felicitacions no paren.
0: I després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc titulat La Maqueta i una gira per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: La Maqueta és un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més, el disc Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja a Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades als concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.
0: I fins al 17 de gener al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Image, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. David Navarro.
14: Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
8: I penso, no estic dient que la càmera sigui la que ho connecta tot, sinó la meva manera de mirar. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar vers les persones, tant si són individus desconeguts en comunitats poc ateses com si són figures conegudes públicament, com ara celebritats.
14: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
9: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta d'aquí una hora a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Ja coneixem l'equip que jugarà a Flick, sense Gabriel Jesús i en Fermín i Olmo, l'11 del Barça per aquesta nit, amb Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín i Lamin Yamal, Olmo i Gordon. I el president del Barça, fa unes hores, Joan Laporta, assegurava que el Barça ara per ara és el millor equip d'Europa.
11: El Barça és el que
4: dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
9: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep al Palau Blaugrana el Maccabi de Tel Aviv a 8:45 del vespre. A l'Eurocup masculina, tram final del partit del Kitsanas Manresa, que està jugant a Turquia a la pista del Başak Şehir. Ara mateix falten 3 minuts per finalitzar el partit. Derrota de 82-69. I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga, un partit que començarà a 8:45, d'aquí poc més de mitja hora. Escolta tema a la prèvia, l'entrenador Moncho Fernández.
11: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino, o el Dileta, sempre fitxen molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no só físic, sinó mental.
9: Pendents del futbol, pendents del bàsquet i també de l'handbol. Aquest vespre el Frec Imbalomano Granollers defensa a partir de 8:45 la segona plaça del grup E de la Lliga Europea. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Agua Santas de Portugal. Després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzao romanès, Maria, els Antonio Rama buscaran una victòria que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota de la Lliga contra el Ciudad Real.
0: Moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a les 7 i a 7:45 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
1: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 8.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Un home de 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi que ha tingut lloc en un bloc de pisos del carrer Portbou al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i ha treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat per extingit el foc poc abans de les 7 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació, però sembla, segons han comunicat a la xarxa, que no hi ha indicis de criminalitat. L'incendi ha obligat a tallar la circulació del carrer de Sants en aquest punt i provoca afectacions a la D20 i al 52 de bus. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha començat aquesta tarda a recuperar progressivament la circulació després de l'incendi que va afectar ahir un comboi. A primera hora de la tarda, l'estació de Sants encara constatava que hi havia endarreriments al vestíbul. La megafonia informa els trens que circulen encara fora de l'horari habitual i recomanen als viatgers consultar la informació de la seva operadora. Els retards són d'entre 15 minuts i 2 hores segons Renfe. El govern català i també Renfe ha dit que les afectacions duraran encara uns dies. No deixem Barcelona ni la mobilitat perquè reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir de dijous s'incorporarà un tren a les tardes, els dies feiners, a la línia blava i els dissabtes, tant a la vermella com a la blava, hi haurà dos combois a més. A partir de dijous, a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts i 45 segons. Laia Bonet és presidenta de TMB.
4: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
3: Continuem parlant de mobilització de transports. Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat al setembre. Una nova xifra rècord. Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra bones xifres amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. Parlem de cultura. L'amor que venia amb taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32 200 premis butaca, seguit de La mort i la primavera i El barquer. El musical de la Cumana suma 9 nominacions, mentre que els muntatges de la Veronal i el Teatre Lliure n'obtenen 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Ali Regola i Xavi Albertí figuren entre els directors nominats.
5: Els valencians i valencianes estan passant un dels moments més complicats de la seva història. L'afectació de la Dana ha fet que molts veïns i veïnes s'hagin vist desbordats pels danys i les necessitats urgents que es van presentar. El que ha estat evident és que la resposta institucional ha estat insuficient o inexistent en molts casos, i ha estat la pròpia ciutadania qui ha pres la iniciativa d'ajudar aquests veïns. La de València i la de fora de València, grups de persones que es van organitzar ràpidament per donar suport, des d'oferir allotjaments fins a ajudar en tasques de neteja i distribució d'aliments. Centenars de voluntaris i voluntàries s'han desplaçat els darrers dies fins als pobles afectats amb l'objectiu d'ajudar en tot el que fos necessari. La frase de "sols el poble salva el poble" ha estat el gran titular d'aquests dies, una frase que diu molt de la gent, però que hem de vigilar que no es converteixi en un lema romàntic, com el "tot anirà bé" de la pandèmia, que acabi diluint l'exigència de responsabilitats cap als nostres polítics. El que està clar és que l'autoorganització és moltes vegades la resposta a la falta de reacció administrativa. El coneixement i proximitat dels que estem a baix molts cops permet donar una resposta més encertada, més eficient. En els darrers anys han augmentat les iniciatives d'autogestió, ampliant els àmbits i l'espectre social i cultural sobre el qual incideixen. Això inevitablement obre un debat complex entorn al què entenem com a públic i quin és el paper de l'administració. La crisi del 2009, el 15M, la pandèmia o ara València. L'autoorganització, l'autogestió i les xarxes d'ajuda mútua han esdevingut les eines que han contribuït de forma significativa en el sosteniment de la vida digna del conjunt de les persones. Però llavors, on queda allò públic? Cal redefinir el sistema per poder donar una resposta més real i efectiva? Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: I per parlar d'autoorganització i fer una mica de debat, avui ens acompanya la Laura Gandia. Ella és de La Matxera, una de les entitats que a Cardedeu va iniciar una mobilització immediata per tal de poder ajudar amb la situació a València. Molt bon dia, Laura, i gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I ens acompanya també Luc Luquetti, és responsable de la governança, de governança de la Comunalitat de Cardedeu. Molt bon dia, Luc.
2: Bon dia.
0: La mobilització que hem viscut aquest cap de setmana ha posat un cop més en evidència la capacitat de resposta que té la ciutadania per sobre de la resposta que s'ha rebut per part de les institucions. Laura, si et sembla, abans d'entrar en el debat més global, partim inicialment del que ha passat aquest cap de setmana. Explica'ns, en el vostre cas, des de La Matxera, com vau començar a mobilitzar la població i quina ha estat la resposta?
1: Vale. A més, és una mica difícil fer un relat endreçat perquè van ser unes hores, no?, una mica de bogeria i d'activar mil coses en paral·lel. En tot cas, des de La Matxera ens vam sentir profundament interpel·lades, no?, per tot el drama, no?, que estava succeint al País Valencià, i ens vam començar, no?, a plantejar de quina manera nosaltres podíem donar suport per, no?, una mica revertir la situació. I llavors vam fer contactes amb la xarxa de Casals i Ateneus, que també compta, no?, amb aquests espais d'autoorganització popular al País Valencià, per veure de quina manera podíem ajudar, no? I una de les coses que es veia més evident era la necessitat de recollir diferents materials que allà, d'alguna manera, havien estat, no?, bueno, són impossibles de trobar per les conseqüències de la dana. I així, doncs, vam començar a contactar amb les sòcies de La Matxera, també voluntàries externes, altres entitats que sabíem que s'estaven mobilitzant arreu del poble, per veure, doncs, quin material es necessitava, quines obertures podíem fer nosaltres, no?, i començar a fer xarxes de comunicació perquè totes les veïnes poguessin portar el material. I així va començar una mica tot, i la resposta va ser, bueno, increïble i immediata. De sobte, no?, en unes hores que havíem fet de comunicacions per les xarxes, ja teníem moltíssimes veïnes portant molt tipus de material. Tenim ara mateix La Matxera plena, diguéssim, que gairebé no s'hi pot ni passar, i esperant una mica, no?, a poder enviar tot aquest material que hem estat recopilant.
0: És curiós perquè jo crec que tan bon punt es van començar a rebre les notícies, jo crec que hi havia com un WhatsApp comú que era: algú sap si s'està fent alguna cosa a Cardedeu. O sigui, la intenció automàtica estava, i de fet va haver-hi també en paral·lel alguna iniciativa particular de gent que va obrir el seu garatge, va començar a fer córrer per xarxes i a dir que sortirà un tràiler de Llinars, qui vulgui que ho porti cap a Cardedeu, i nosaltres ho portem cap allà. Dic, d'alguna manera ja la ciutadania està com super disposada i amb ganes d'ajudar.
1: Sí, totalment. I de fet, per nosaltres també vam plantejar-nos de quina manera nosaltres, que sí que partim d'aquesta organització prèvia i per tant d'unes estructures que han permès que aquesta ajuda, diguéssim, sigui, pues, més efectiva, perquè també, no, companyes del País Valencià ens deien: és que a vegades ens arriba material que ni tan sols podem gestionar perquè la solidaritat és tan àmplia que a vegades desborda inclús les organitzacions que estan treballant en el terreny, no? Llavors jo crec que aquesta estructura prèvia que hi havia de gent amb contactes, d'aquesta xarxa de Casals i Ateneus que tenia, no?, molt ben organitzades les directrius, doncs ha permès aquesta efectivitat progressiva, no?, en la solidaritat.
0: Alguns dels companys de La Matxera, sé que us vau, no sé si és el teu cas, però sé que alguns us vau desplaçar a València. No sé si tu no, en el teu cas no, però sí que sé que algun company s'ha desplaçat. Sí. No sé si us ha pogut explicar alguna cosa una mica de com es percep des d'allà tota aquesta mobilització ciutadana.
1: Molt, molt agraïda. Sí, les companyes que han estat per allà baix aquest cap de setmana, sobretot, bueno, que estan molt agraïdes, que evidentment el que deies, no?, que elles s'han sentit molt desemparades pel que és l'administració pública i evidentment per la Generalitat Valenciana, i que per tant agraeixen molt la onada de solidaritat no només des del País Valencià, sinó des de que veuen que Catalunya està posant tots els, no?, tots els recursos populars al servei de les veïnes del País Valencià, i estan realment molt agraïdes.
0: Parlàvem en la introducció precisament d'aquest titular, d'aquest lema que ha anat corrents i que tothom penjava, que és aquesta frase famosa de només el poble salva el poble. Però no sé fins a quin punt és un lema que té una mica una doble... que té els seus riscos, no, Uc? Dèiem d'alguna manera que pot entrar en cert romanticisme aquest lema.
2: Sí, no, jo crec que és un lema molt, molt ben trobat, però també és veritat que es pot pintar de moltes maneres, no?, aquest lema. I malauradament també hem vist com hi ha alguns espais que s'han també que sota aquest lema doncs potser s'amaga darrere doncs, discursos més individualistes, més de discursos d'extrema dreta, no? D'aprofitar aquest buit que ha deixat l'administració per d'alguna manera doncs, fer calar propostes que crec que van molt en contra de la direcció que, per exemple, iniciatives com la Matxera o iniciatives dels moviments populars estan entenen que van lligades a aquesta idea de sols al poble salva el poble, no? Uh-huh. Vull dir que sí, que crec que depèn de com es pinti el sols al poble salva el poble pot tenir connotacions fins i tot contradictòries amb el propi lema. Llavors que s'ha d'anar en compte amb aquesta qüestió i després també pel que comentàvem de què se li ha d'exigir a lo públic, no? I quin és el paper de lo públic. Jo crec que aquí hi ha una qüestió que és que per sort, gràcies a moltes lluites que ens han precedit, doncs tenim un, no, sistema educatiu públic, un sistema sanitari públic, unes emergències, no, un sistema d'emergències públic, que això hauria de donar resposta a aquestes situacions. I el que passa és que donat el deteriorament que s'ha generat en aquest àmbit públic, sovint aquest àmbit públic no està a l'alçada de les circumstàncies. Sumat a altres coses, perquè uh-huh. després hi ha la burocràcia, hi ha molts elements també dificultosos. I llavors això és també hi ha una part d'exigència d'aquesta demanda a que el públic hauria de poder estar a l'alçada. I això no treu que la comunitat no tingui res a fer aquí, des de la meva perspectiva, no? I hi ha d'haver-hi una comunitat forta, però també ha d'haver-hi un lo públic també ha de tenir aquesta, no, hi ha qüestions que són de primera necessitat i que són qüestions estratègiques que lo públic ha d'assegurar, no? Que són aquestes que hem comentat i que ho han de fer de la mà de la comunitat, perquè hi ha qüestions que lo públic no és capaç d'assumir perquè li falta la comunitat. Si no té la comunitat, si no té els veïns, les veïnes, no pot fer-ho. I hi ha qüestions que els veïns i les veïnes segurament tindran dificultats si no hi ha aquest àmbit més públic, universal. Uh-huh. És un tema molt complex,
0: És un tema complex perquè, a més, s'obre, d'alguna manera, tot això que ha passat, doncs podem, recordem, tots tenim molt fresc encara la pandèmia, no?, i quina va ser la resposta dels ciutadans ajudant-se entre ells, i després d'això doncs hi ha moltíssims exemples, però d'alguna manera el que posa en evidència són diverses coses, no? Però una és, a vegades, les institucions no responen com haurien, i aquí és on crec que no hem de perdre potser el punt de vista crític, no? I exigir. Però també posa en evidència que potser no pot, o sigui, la resposta que es pot donar des de l'administració que viu en un punt de vista molt allunyat del ciutadà de peu no és la resposta més eficient. I aquí és on potser ens hem de replantejar de quina manera ens hem d'organitzar, no?, com a ciutadania.
1: Sí, jo estic molt d'acord amb això i també jo volia dir una cosa sobre el lema també i ho intento lligar amb aquesta següent pregunta.

0: hi han a treballar els seus treballadors, Amazon no donant l'alarma, no? Perquè continués la producció, no? I per tant aquest estat no només incapaç de gestionar les tragèdies humanitàries, sinó l'estat com a, d'alguna manera, també productor d'aquestes tragèdies per, uh-huh, per no prevenir-les, no? Tot i així, hi ha un cert marge, crec, en les institucions, i és evident que depèn de qui estigui al govern, quines polítiques públiques es facin, no? és capaç de salvar més o menys el poble, no? Lligant amb aquesta frase, i aquí s'ha d'assenyalar que, que per una qüestió primer de voluntat i després d'incompetència, aquest govern de la Generalitat del País Valencià, encapçalat per Mazón, no ha estat capaç, perquè tampoc tenia la voluntat, no?, de gestionar-la, i és aquí on s'activen totes aquestes xarxes de solidaritat, no? Però alhora, clar, ens hem de preguntar, o en relació amb el que tu deies, de que com pot ser que unes institucions públiques que en principi haurien, no?, de vetllar pel, bueno, per la reproducció de la vida i perquè la gent pugui tenir les necessitats bàsiques cobertes, etc., estiguin tan escindides de les necessitats ciutadanes. Uh-huh. No? Llavors, quin tipus de democràcies, no?, diguéssim, o de sistemes polítics i públics tenim en aquest cas al sud d'Europa, no?, que és on ens trobem nosaltres, que per una, no, que aquestes dues realitats estan tan distanciades, no? És a dir, que allò públic, no, té capacitat, o tindria, jo crec, capacitat de gestionar pues no només aquest tipus de tragèdia, sinó en general la vida política, social, econòmica, en la mesura en què estan inserides en la societat, no? I que, per tant, les representacions democràtiques, socials, polítiques, són directes per la ciutadania i no unes institucions, no?, que fan les seves qüestions al marge del que la gent viu. Bueno, algunes idees.
1: I sobre això, és a dir, les necessitats que tenim, no?, com a éssers humans i en moments d'emergència encara més, no, es poden, normalment es dona resposta des de l'àmbit de la comunitat, des de l'àmbit estatal o institucional i des del mercat. Aquests tres àmbits poden ser profundament reaccionaris o profundament emancipadors. Mm-hmm. No? Els tres àmbits. El que s'ha demostrat que ha estat fallit constantment en això, no?, en respondre a les necessitats de la gent o en situacions d'emergència donar una resposta efectiva, ha sigut sobretot el mercat, crec que ha sigut el que ha donat més, el que ha fallat més, amb alguns exemples dels que explicava la Laura, perquè amb aquesta història de l'oferta a la demanda, no?, dels beneficis i tot aquest, clar, no han posat doncs la vida, les necessitats de la gent al primer ordre, no? Després, les institucions també poden ser profundament reaccionàries o profundament solidàries, no?, cooperatives, etcètera. I també doncs, veiem que hi ha moments on aquestes institucions doncs, no han fet el paper que havien de fer, i en altres moments que sí. Jo què sé, vull dir, en l'època de la Covid va haver experiències de col·laboració entre ajuntaments i xarxes de suport mutu, que, hòsties, que quan anaven una mica a la part, hòstia, això tenia molta potencialitat. I després la comunitat també, és a dir, tampoc l'hem de romantitzar en el sentit que dèiem, no?, de que també pot ser molt reaccionària i també pot ser molt lo contrari, no? Llavors, del que es tractaria és de que aquests tres elements donguessin resposta a aquestes necessitats i posessin el bé comú davant de tot, i per exemple, en el cas de la comunitat, des de l'àmbit comunitari, per exemple, com a Comunalitat de Cardedeu, hi ha una forma d'avaluar si les comunitats tenen aquests valors, no?, de solidaritat, de, no?, de democràcia, etc, etc, que és el balanç comunitari, que és una eina que ens pot fer valorar també si les comunitats estan fent aquesta tasca social, aquesta tasca, no?, i estan contribuint positivament en tot això, perquè a vegades passa, també veiem àmbits comunitaris doncs que es miren per lo seu, que són

0: individualistes, que són egoistes, que són i que són un xiringuito d'uns, etc, no? Llavors també, vull dir que hem de tenir aquesta perspectiva en els tres àmbits, diria jo.
1: Però per exemple, tu que parlaves de la comunalitat ara, creus que la podem entendre com un sistema o una via d'organització una mica a cavall entre aquesta distància que dèiem abans de les institucions i la ciutadania? Podem considerar una cosa entremig, que al final són diners públics, vull dir, són diners que surten de les institucions, sí, però que en aquest cas es gestionen des d'entitats que se suposa que estan en la línia mà a mà amb el ciutadà.
0: Sí, és que hi ha una qüestió que és històricament la part de l'autoorganització s'ha menys tingut, i llavors ara mateix els llaços comunitaris i la capacitat de la gent de saber que pot canviar les coses col·lectivament està molt minvada, i llavors hi ha una qüestió que és que això s'ha de reteixir i s'ha de tornar a que formi part del sentit comú d'alguna manera, de que col·lectivament tenim més força, podem canviar coses, i llavors això per una banda, i per l'altra que sí, que jo crec que les institucions i l'Estat i no, la part han de cedir poder o han de revertir recursos cap a aquestes comunitats que tenen aquesta voluntat de transformar de forma col·lectiva, etc.
1: Laura, quin seria per tu el sistema d'organització ideal? Perquè al final és evident que el que estem plantejant és repensar lo públic.
2: Clar. O sigui, jo crec que hi ha una cosa de partida, i aquí perdó com a Laura, però crec que podries parlar en representació de la Matxera, que ens definim com un col·lectiu anticapitalista, que entenem que primer hi ha d'haver-hi és aquest canvi de sistema econòmic des de l'arrel, diguéssim, no? Que no hi hagi aquesta priorització, no? del mercat o del capital, diguéssim, per sobre de les persones, de les comunitats, no? Dels pobles, etc. Llavors, aquí hi ha la primera, no? Qüestió. Llavors, en una futura o possible, no? Hipotètica transició en algun moment d'aquest i destrucció d'aquest sistema econòmic, entendríem, no? que potser aquest model hauria de ser molt més doncs, de baix cap a dalt, no? I que que models que tenen molt més en compte la participació ciutadana, imbrincades, diguéssim, no? en allò en el que podria ser un sistema polític o social, no? Que no, hi ha exemples de països o d'altres experiències històriques, no? Que tenen clarament assemblees populars, no? Del poble, que tenen una, diguéssim, una representació directa en consells, diguéssim, supralocals, amb representants, no? Que després tenen aquests consells tenen encara més representació directa en què són els consells nacionals, no? I aquí clarament les necessitats del poble estan a l'ordre del dia perquè aquesta ciutadania té aquests espais de representació que van més enllà de pues, les votacions cada 4 anys i que per tant d'alguna manera aquesta distància pública i autoorganització doncs es reduiria, no? Perquè entendríem que aquestes autoorganització és part i és de fet la base, no? de la diguéssim del funcionament social, polític i econòmic de...
1: Sí que és cert també potser que aquesta autoorganització potser, no sé si és un tema cultural, però potser no la tenim tan interioritzada, aquesta cosa de participar, i sí que evidentment quan hi ha situacions d'emergència, no? Com els exemples que hem posat aquest cap de setmana amb la Dana o en el seu moment amb la pandèmia, treu d'alguna manera aquesta cosa, ja ho diuen, no? Que en aquestes situacions surt el millor i el pitjor de les persones, no? Perquè al mateix temps et trobava gent saquejant supermercats, per exemple, no? I al mateix temps gent que va i ajuda d'una manera totalment entregada. D'alguna manera és com que, això dèiem, treu el pitjor i el millor de nosaltres, però quan no hi ha una situació d'emergència que ens porti en aquest extrem, què falla perquè tothom entri més en una roda de participació que fes possible visionar un sistema d'organització més proper, on realment la ciutadania estigués més en contacte amb les institucions? Què passa quan no hi ha emergències? Com engeguem això? Per què no s'està donant?
0: D'estudiar o tu?
2: Després continuo.
0: No, clar, jo crec que té a veure amb una... O sigui, que no ve d'ara. És a dir, que és una cosa que fa temps que s'està coent al sentit de arrabassar d'alguna manera la subjectivitat política a la gent. Acabo de dir com una paraulota, però
1: sí,
0: perquè...
1: Retira-ho ara mateix.
0: Però perquè se m'entengui, és a dir... se li ha tret a la gent a mesura de, doncs, aquesta cultura de la delegació, no? De que t'ho faran uns altres i tu esperes els resultats, no? O sigui, tu delegues a algú que en sap molt i ja t'ho farà, no?
1: O que se suposa que en sap
0: molt. O que se suposa que en sap molt i ja t'ho farà. I llavors això ha acabat traient aquesta subjectivitat política a la gent, no? D'entendre o de veure's capaç de que sí, de que som subjectes que podem canviar les coses i que tenim molt a dir sobre com són les coses i com han de ser. I aquí jo crec que té molt a veure, doncs, amb aquest sistema econòmic, amb aquest sistema social on vivim, que no crec que no li interessa massa aquest paradigma.
1: Aquest d'això. Tenim la música, però Laura, endavant, si volies acabar. I així
2: no,
1: ja tanquem.
2: No, no. Simplement que jo sí que penso que hi ha, però, als Països Catalans, una cultura de l'autoorganització i de la participació política prou elevada pel món on vivim. I jo voldria això reivindicar-ho i simplement animar
1: que sí.
2: A que continuem així, que això és el que permet després que en situacions, doncs, més d'urgència puguem respondre com a poble.
1: Doncs amb aquesta medalla, digues que sí, clar que sí, Laura, amb aquesta medalla que ens posem a catalans i catalanes, gràcies això, també això. Per l'esforç que heu fet aquest cap de setmana. Ens arriba aquesta música que ens avisa que se'ns acaba el temps de la comuna. Moltíssimes gràcies, Laura, moltíssimes gràcies, Hug, per venir a debatre una miqueta amb nosaltres. I a tots i totes vosaltres que ens seguiu a través de les ones, gràcies una setmana més per afegir-vos a aquest espai de la comunalitat. Ens seguim escoltant el proper episodi de La Comuna.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La candidatura del Front Ampli ha designat Emilio Delgado com a cap de llista per Madrid a les pròximes eleccions estatals el 29 de novembre. Les quatre organitzacions aliades fins ara en aquesta iniciativa, l'Esquerra del PSOE, MAS, Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida, han subratllat que d'aquesta manera reforcen el compromís amb una candidatura única, plural, arrelada al territori i capaç d'oferir una alternativa progressista al futur de país. L'anunci s'ha fet poc després que s'hagi triat Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol. L'exalcaldessa de Barcelona encapçala la llista per aquesta província. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. I Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals de cara a l'any que ve, però la gran novetat és arriba amb la brossa. L'Ajuntament de la capital del Bages ha decidit castigar qui no recicli i crearà una nova taxa pels veïns que no separin bé els residus, que pot arribar, atenció, als 90 euros. I defensen que és per evitar passar el mort a les famílies, que no ho fan bé. El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. Ho explica l'alcalde Marc Aloi.
3: El preu del consum està pujant moltíssim, els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC i, per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
2: I Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat, construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores. La ciutat va incorporar fibrociment en molts elements de 5.400 habitatges que la conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. La retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig. I els Mossos han enxampat a Perelló un grup criminal que es dedicava a robar catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. Hi ha tres persones detingudes. Se'ls acusa de presumptes furts, danys, apropiació del vehicle i falsificació documental. Dels arrestats acumulen 55 antecedents.
4: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi d'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, a qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari. Illa intervindrà entre les 9 i les 10 del matí a la sessió plenària del Comitè de les Regions en un debat sobre la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea. Justament, Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització amb tractors a Barcelona demà amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. La jornada de protesta pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i posteriorment la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. Toni Bascomtes, coordinador d'Unió de Pagesos al Berguedà. Són declaracions a la xarxa.
3: Venim reclamant el mateix que hem anat reclamant aquests últims anys amb les mobilitzacions, amb tota la campanya de Pagesia al Foc, però a part de tots els temes de burocràcia i competència deslleial, acords amb altres països, doncs aquest cop se'ns hi afegeix un tema de que se'ns ha encarit molt la producció dels nostres productes, sobretot per l'encariment del gasoil i tots els derivats del petroli. Llavors això va lligat a fertilitzants, plàstics, tot el que és relacionat amb el petroli.
2: El Vaticà ha informat que l'operació a la qual ha estat sotmès el papa Lleó XIV, després que els metges li detectessin un nòdul al pulmó, ha conclòs amb èxit. Després de la intervenció, el pontífex ha estat retornat a l'habitació que ocupa el policlínic Gemelli de Roma. A diumenge, el papa anunciava que els metges li havien detectat un nòdul recentment en una fase molt inicial i ben localitzat. Segons els facultatius, consideren convenient intervenir-lo i per això han decidit operar-se. La sala de premsa de la Santa Seu precisa que l'operació estava prevista per principis de setmana i que la hospitalització serà d'una setmana. I en les analítiques de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han fet el pantà de la Torrassa, el Pallars Sobirà, no han detectat toxines intracel·lulars ni a l'aigua. L'entitat ha analitzat l'embassament després de que fa uns dies s'hagi tenyit de verd per la presència de cianobacteri conegut popularment com aigua blau verdosa. Darrer apunt, el Barça juga des de les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Champions. De moment, al descans estan empatats a 1.

0: qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: decirte que si estás en esos días y te sientes más sensible, tomes un complemento con vitamina B6. Pero preferimos decir que si tienes la regla y un mal humor importante, pruebes Bienestar Menstrual, el nuevo complemento de Ana María La Justicia para regular el estado de ánimo durante el ciclo menstrual. Ana María La Justicia, las cosas por su nombre.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del Rock and Classics, aquest programa que, com és habitual, mira enrere per a tornar a escoltar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. I és que és un plaer, com sempre diem, mirar enrere i seleccionar aquestes grans cançons. N'hi ha moltíssimes. I avui us portem un programa amb un suport o amb un format una mica diferent. Nosaltres acostumem a fer, doncs, a nivell tan privat com públic, diferents iniciatives, entre les quals hi ha un bingo musical, per exemple. I és molt divertit, doncs, poder fer qüestions a l'audiència concentrada en una sala o en una plaça d'un poble per a poder fer una endevinalla, no? A veure quina és aquella cançó que està sonant i marcar-la en un cartró a moda de bingo. En lloc de números hi ha noms de cançons i d'artistes. Doncs avui us proposem això. Recuperarem alguns dels guions fets darrerament en els últims bingos musicals i farem el mateix exercici per veure si descobriu quines són aquelles cançons que us proposarem. Començarem amb un cantautor nord-americà que als anys 70 va tenir moltíssim d'èxit. Aquest és probablement el seu tema més conegut, sonava des d'un disc publicat a principis d'aquella gloriosa dècada dels 70. Una cançó molt bonica, que no us podem dir pas quina és, l'haureu d'endevinar vosaltres. Això sí, demanem als que escolteu aquest programa de ràdio i podcast que no utilitzeu el Shazam, perquè si no, no tindria tanta gràcia. Aquesta és la proposta que us portem avui aquí, al Rock and Classics.

sembla una cançó preciosa. Molt simple, però ben enregistrada i amb una lletra fantàstica. Per cert, el resultat d'aquest bingo musical el podeu descobrir a través de la meva web, que és bit.ly/barcelonaitaliatarragona.lugoyugoslavia/esteballopblog. Aquí podeu trobar tot el llistat de la música que us punxem avui. Per cert, aquesta cançó que estàvem escoltant es va fer una versió en català. Era l'any 1994 quan des de Ses Illes es feia aquesta versió.

Bé, després d'aquesta curiositat seguim amb una altra proposta, en aquest cas amb música nord-americana, amb un dels grans de la música soul que va triomfar als anys 60 i sobretot als anys 70. Però va morir molt jove l'any 1983, si no recordem malament, en 40 anys d'edat, a causa d'un forceig entre el seu pare i aquest personatge amb una veu inconfusible que va tenir doncs, diversos problemes amb les drogues que van portar al final de la seva vida d'una forma abrupta, evidentment no desitjada per ningú, i molt d'hora ens va ser una llàstima perquè ens va deixar orfes d'un regnat que ens va marcar molt, sobretot, com us dèiem, als anys 70.

0: una veu única, amb un to de veu inconfusible, que fins i tot s'ha arribat a samplejar amb molta música house, per exemple. Aquest inconfusible. Se'ns escapa pràcticament el nom, però no us el podem dir, perquè estem fent aquest exercici d'estil bingo musical, en el qual nosaltres anem fent propostes, us anem punxant alguns temes, amb la intenció que vosaltres pugueu descobrir, pensar quina cançó està sonant, sense utilitzar eines com el Shazam, que són molt interessants, però que traurien la gràcia a aquest exercici. Seguim amb més qüestions, fent més propostes musicals aquí al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Anem a fer ara un passeig per Irlanda. Aquesta és una de les bandes irlandeses més grans, encara en actiu, fent grans gires i esdeveniments en format concert, sobretot realment impressionants. I aquest és el seu disc més conegut, publicat el 1987 amb la producció de Brian Eno.

0: enganxant això, sabeu de qui es tracta, evidentment, és molt senzill, eh? Una de les cançons i un dels discos més sonats dels anys 80. Seguim amb aquesta mateixa banda, seguim a Irlanda, anem més enrere en el temps, però, i anem a inicis d'aquella dècada dels 80, quan aquest grup va començar a sonar, amb cançons que tenien, doncs, molta vigorositat. Aquesta és una cançó que començava un dels primers discos d'aquesta banda irlandesa. Amb aquesta caixa de ritmes inconfusible, el bateria d'aquesta banda és realment increïble.
1: Rock and Classics.

0: números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim a Irlanda i amb la mateixa banda, perquè la temptació és molt gran, perquè tenen grans cançons. Aquest un exemple d'aquelles coses incomprensibles que passaven fa anys, quan hi havia cares bé molt xules, temes molt bonics, que no apareixien a discos. Aquest és un exemple. Des d'aquesta mateixa banda, des d'Irlanda mateix. Una cançó molt potent.
0: Rock and Classics.

estàvem explicant, això de les cares B, ben curiós. Tu pots tenir cançons molt bones, però no hi caben al disc, això és el que passava abans. I on es posaven? Doncs a les cares B. De vegades, per omplir les cares B, es feien cançons doncs, de menys qualitat o més instrumentals, versions remixades, etc. Però en aquest cas es tractava d'una cara B que no va entrar en aquest disc oficial d'aquesta banda irlandesa i en canvi va aparèixer com a cara B. De fet, també us donem una pista més, l'any següent de la publicació d'aquest disc d'estudi va aparèixer un disc que era una mescla de cançons d'estudi noves amb cançons enregistrades en gira, en concert, i en aquest cas aquella cançó sí que sortia en aquell disc amb la versió en viu, que també és molt interessant d'escoltar. Seguim encara a Gran Bretanya amb un parell de temes més d'una altra banda molt més contemporània a nosaltres, més jove i que malauradament va desaparèixer després de la mort de la seva cantant ja fa alguns anys. Un dels temes més coneguts dels anys 90.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Bingo musical, estem fent repàs a aquestes cançons que nosaltres en ocasions doncs organitzem aquesta vetllada popular, tant pot ser a nivell públic com privat, on proposem escoltar una sèrie de cançons i cal endevinar de qui es tracta, quin és el títol de la cançó o una combinació d'aquestes dues informacions per acabar fent una línia en una butlleta i aconseguir algun premi. Avui no hi ha premi, però senzillament que pugueu tenir la satisfacció de descobrir quina és aquella cançó que està sonant i podeu descobrir els resultats a la web bit.ly/EstevaLlopBlog. Aquí podeu accedir fàcilment i trobar-ho. Bé, seguim a Irlanda encara uns moments més per a seleccionar una cançó d'aquesta banda irlandesa que ens donarà pas després a una cançó de més a prop de casa nostra, cantada a més en català. Una cançó que parla de records. I precisament penso que aquesta és la gràcia de la música, també poder anar enrere en el temps escoltant algunes melodies boniques i algunes veus i sons que vam escoltar fa molt de temps. Aquest és un exemple dels anys 90.

veu única, inconfusible, que era capaç, doncs, de pràcticament murmurejar algunes paraules amb un to molt baix i, en canvi, doncs, pujar i començar a cantar, com hem escoltat en la cançó anterior, amb molta més potència. Bé, com us dèiem fa uns instants, ara tornem ben a prop de casa nostra, en aquest cas anem a València, amb una banda que jo no coneixia fins fa alguns anys. De fet, quan em van donar a conèixer aquesta formació, acabava de dissoldre's. I és una llàstima perquè feien música molt interessant. Aquest és un disc que sonava, doncs, fa una mica més d'una dècada. En aquest cas té la col·laboració d'una vocalista femenina i té aquesta banda de corda que fa que aquest tema tingui alguna cosa especial, sobretot també si tenim en compte que la seva música en general és molt més moguda i combativa que no pas aquesta balada.

anomenat a la Gran Bretanya amb una de les bandes més famoses de tots els temps. L'heu de conèixer, ben segur. És que, si no és així, anem molt malament. Una cançó divertida, infantil, però que es va fer molt, molt popular. Anem ara a l'actualitat, amb un disc d'una banda britànica molt coneguda dels anys 90, que el 2023 traia aquest disc.

0: clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Bingo musical al Rock and Classics. Us portarem alguns programes en altres setmanes on us fem aquesta proposta: seleccionar algunes cançons, fer alguna presentació sense dir ni nom de cançó ni nom d'artista, i després doncs podeu anar a la nostra web bit.ly/EstevaLlopBlog i aquí podeu veure els resultats d'aquestes cançons que us anem punxant. Seguim a la Gran Bretanya i ja acabem el programa d'avui amb aquesta cançó que recordo, batalleta personal. La vaig escoltar per primera vegada en una botiga de roba. Després escoltarem una versió feta molt recentment per una de les bandes més grans del Regne Unit.

aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar